perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo no puedo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.
1: El club a punto de cerrar. Empujo a gente pa' pasar, todos mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor. Tu cariño es como un mal dolor.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té,

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radyo'da 88.9
1: Jam Uskol. Itu

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Llévate contigo las palabras que me faltan cuando tengo miedo.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

la nou de la festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

És un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé que la meva feblesa ens farà ser com vaixells enemics, però el cor em diu que uns vaixells enemics surten plegats

aquell que preveu val per dos. És un adagi

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Get ready, baby, voy a encenderte.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good job!

0: Entre las barcas pone trampas, en las charcas no se escapa, una come rana. Sapos, batracios, ranas, come ranas. Sapos, batracios.
1: IB3 Radio. Informatiu Matí. Anselm López.
2: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 15 de juliol, en què l'actualitat passa avui pels esports. Així celebrava la gent a Sant Fusteret, a Palma, la final del partit de la selecció a nit passada. Espanya va guanyar i jugarà la final del Mundial a Nova York. La selecció espanyola va guanyar, per tant, 2-0 a França i jugarà diumenge la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. El primer gol va arribar de penal, l'autor va ser Mikel Oyarzabal, penal al minut 21, i el segon va ser obra de Pedro Porro al minut 57. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia. Espanya sabrà contra qui cercarà la que seria la segona estrella, contra qui vol aixecar el segon títol mundial de la seva història. Anglaterra i Argentina seran els que cerquin el bitllet que falta per aquesta gran final, i ho faran quan siguin les 9 del vespre, sigui contra els anglesos o els argentins. Els espanyols tenen una cita amb la història diumenge de 9 de juliol a les 9 del vespre a Nova York, on esperen proclamar-se per segona vegada campions del món de futbol.
2: Aquesta és la notícia del moment. Ara, però, ampliem la resta de titulars del dia. Ja està extingit l'incendi a Sant Josep de sa Talaia, Eivissa, amb un poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones van haver de ser desallotjades per precaució, i això va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu.
4: En total, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. És el segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores després del de ses feixes. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, demana precaució.
5: Sí que es verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad, y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
2: I a Mallorca, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per identificar l'autor dels incendis declarats ahir de matinada a les muntanyes de Bunyola. Se sospita que els focus haurien estat provocats per una mateixa persona, ho explica el regidor Juan Antonio Riera.
6: Qualcú ha passat el vespre i li ha pegat foc. Vinc a dir, això són causes de qualcú que aposta i ha volgut fer mal. Vinc a dir, hem tingut aquí a Bunyola 4 punts en el mateix temps. Ja ha estat d'un dels 3 de matí.
2: La Policia Nacional ha detengut prop de 300 persones a la platja de Palma i altres zones turístiques de la ciutat en el marc del dispositiu especial de l'estiu.
4: Dels arrestats, 92 han estat agafats infraganti. Els agents destaquen que la majoria de detencions són carteristes. Destaquen les patrulles mixtes amb policies alemanys i neerlandesos, i enguany per primera vegada també romanesos. Asseguren que els seus compatriotes confien més en ells.
7: Los turistas de Países Bajos, pero también de Alemania, son muy, muy contentos con nosotros y con la colaboración, ¿no?
2: I d'aquí unes hores, atents, perquè es presenta la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra d'una primera casa als joves residents a les Illes Balears.
4: Serà d'aquí 3 horetes a les 11. Va ser un dels principals anuncis durant el debat de política general de l'octubre passat, una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el seu primer habitatge. Com dèiem, avui se'n donaran a conèixer tots els detalls.
2: I avui capvespre també està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a Mallorca, a la planta de Sant Reus.
4: Que arribaran al port de Palma aquesta pròxima matinada, desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions cada dia procedents de l'abocador de Canaputxa, i després seran incinerats.
2: I ja hi ha reaccions a la decisió de l'Audiència Provincial de Badajoz, que ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, del president del govern central, per un delicte de prevaricació administrativa.
4: El tribunal considera Sánchez autor per cooperació necessària en la seva contratació a la Diputació de Badajoz per dirigir l'oficina d'arts escèniques. Per la seva banda, el socialista Pachuca...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Brown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Hem arribat a les 9, ara repassam els temes més destacats d'aquest dimecres. Incident aquesta matinada a l'aeroport de Gatwick, que és el segon més transitat del Regne Unit, després de l'aterratge d'emergència d'un vol procedent de Palma. L'avió ha aterrat i ha quedat bloquejat, cosa que ha obligat a tancar les pistes durant una hora. 14 vols han hagut de ser desviats a altres aeròdroms. 9 d'ells han hagut de declarar l'emergència per manca de combustible.
1: Tot s'ha produït quan un British Airways, que havia partit des de Palma precisament cap a Londres, ha patit una incidència a l'hora d'aterrar. Ho ha pogut fer, però ha quedat bloquejant la pista i ha hagut de ser atès pels serveis d'emergència de l'aeroport. Finalment, ha hagut de ser transportat mecànicament cap a la terminal i l'aeroport ha pogut reprendre així les seves operacions i ara ja opera amb normalitat. De moment, es desconeix la causa d'aquesta incidència tècnica.
0: I l'endemà de la presentació de l'informe Fènix, que alerta que el model econòmic actual redueix la productivitat, avui en una entrevista a l'informatiu Matí, l'economista Miquel Puig ha avisat de les derivades de la degradació, diu, del model turístic. El també autor del document proposa com a recepta frenar les places. També assenyala com a culpables els habitatges vacacionals.
2: Quan tu tens una economia que s'especialitza a crear llocs de treball poc remunerats i ho fa, sobretot, a base d'immigració, portant gent, òbviament, aquestes economies estan desequilibrant el sistema, estan posant en tensió els serveis públics i el sistema i l'habitatge.
0: I precisament d'aquí a 2 hores, a les 11, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, presentarà una nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents de les Balears. Es tracta d'una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el primer habitatge de menys de 382.000 euros.
1: Durant la compareixença a l'hostal Terminus de Palma, el conseller donarà a conèixer els detalls de la convocatòria, els requisits per accedir-hi i el calendari de sol·licituds. L'iniciativa va ser anunciada, recordem-ho, per primera vegada per Marga Proens, presidenta del govern, durant el debat de política general el passat 7 d'octubre, com una de les mesures més rellevants del pla de xoc en matèria d'habitatge.
0: I ja està extingit l'incendi Sant Josep de Satalaia, Eivissa, amb un poc més d'una hectàrea de massa forestal cremada. Una trentena de persones varen haver de ser desallotjades per precaució i el foc va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu, més d'una quarantena de bombers forestals i mitjans aeris. Es tracta del segon incendi forestal registrat a Eivissa en poc més de 24 hores després del de Ses Feixes.
1: Un focus que va començar a Sant Josep, entre Sant Agustí i Calabou, a l'altura del restaurant Sa Soca. Passades les 5 del capvespre, li va anar el donar per estabilitzat. A les 7 i quart el varen donar per extingit. El cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López, crida la precaució a tota la població.
3: Sí que és verdad que en julio parece que cuesta que todo llegue a una normalidad y se suelen dar estas situaciones, sobre todo con las primeras olas de calor.
0: I avui no podem deixar de parlar també d'esports, perquè la selecció espanyola de futbol va guanyar ahir a França per 2-0 a la semifinal del Mundial, un partit que es va seguir a molts de punts arreu del món, un d'ells al recinte de Sant Fusteret de Palma. Amb aquest entusiasme es va viure. Espanya, per tant, passa a la final. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. Milions d'espanyols celebraven que Espanya jugarà diumenge a la segona final de la seva història, 16 anys després de ser campions del món. Va ser l'11 de juliol del 2010 a Sud-àfrica. L'escenari ara serà Nova York i la data el 19 de juliol a les 9 del vespre. El rival es sabrà avui. Serà el guanyador de l'altra semifinal a Anglaterra o l'Argentina. Els argentins, vigents i 3 vegades campions del món, defensaran el títol davant una Anglaterra que només té un mundial, el que va aconseguir l'any 1966.
0: I haurem d'estar pendents d'aquest partit. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
6: Obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'Institut Nacional d'Estadística confirma que l'IPC a les Balears es va mantenir en el 3,4% per segon mes consecutiu, tot i la finalització de les bonificacions de l'IVA pel gas i l'electricitat. Són mesures que l'Estat va posar en marxa per compensar l'encariment causat pel conflicte de l'Orient Mitjà.
2: On més es varen encarir els preus va ser el sector de la restauració i l'hostaleria, que el juny varen ser un 7,6% més cars que un any enrere, seguit de les begudes alcohòliques, el tabac, l'habitatge, l'energia i els combustibles, tots per damunt del 3,5%. Les Balears se situen així com la tercera comunitat amb una inflació més alta, per darrere del 3,8% de Madrid i el 3,5% de Cantàbria. La mitjana estatal es va mantenir el juny en el 3,2%.
1: I ahir es va presentar l'informe Fènix, que alerta que el model turístic redueix la productivitat i empobreix els residents. Avui, en una entrevista a l'informatiu Matí, l'economista Miquel Puig ha avisat que la degradació, diu, del model turístic també proposa frenar les places i assenyala com a culpables els habitatges vacacionals.
3: Quan tu tens una economia que s'especialitza a crear llocs de treball poc remunerats, i ho fa, sobretot, a base d'immigració, portant gent, òbviament, aquestes economies estan desequilibrant el sistema, estan posant en tensió els serveis públics i el sistema i l'habitatge.
1: Precisament, d'aquí una hora, a les 11, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, presentarà la nova línia d'ajudes del govern per facilitar la compra de la primera casa als joves residents a les Illes Balears.
2: Una subvenció de fins a 10.000 euros per als menors de 40 anys que comprin el primer habitatge de manco de 382.000 euros. Durant la compareixença a l'hostal Terminus de Palma, el conseller donarà a conèixer els detalls de la convocatòria, els requisits per accedir-hi i el calendari de sol·licituds.
1: Canviant de qüestió, nova jornada de forta calor a les Balears. L'EMET ha activat l'avís taronja a l'interior, al nord i al nord-est de Mallorca per temperatures extremes que podran arribar als 40 graus de màxima. L'avís estarà vigent des de les 12 del migdia d'aquest dimecres fins a les 7 del capvespre.
2: A la resta de Mallorca i a Menorca, a Eivissa i Formentera s'ha activat l'avís groc. Els termòmetres s'enfilaran fàcilment fins als 37 graus. Enfront d'aquestes hores crítiques de calor intensa, les autoritats demanen molta prudència. Eviteu fer activitats físiques a l'exterior durant les hores centrals del dia, cercau l'ombra i, sobretot, mantenir una bona hidratació constant.
1: D'altra banda, avui vespre està previst que parteixin d'Eivissa els primers camions carregats de residus destinats a la planta de Sonreus. Arribaran al port de Palma demà de matinada.
2: Desembarcaran a Mallorca un màxim de 7 camions diaris procedents de l'abocador de Canaputxa. Els FEMs hauran de sortir empaquetats amb bales compactades i els vehicles han d'estar totalment precintats per garantir les condicions de seguretat durant el trasllat.
1: I a l'exterior, nova escalada militar a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han llançat una ofensiva contra l'Iran i han activat de nou un bloqueig naval total als seus ports. L'exèrcit assegura haver destruït desenes d'objectius militars i sistemes de defensa a l'estret d'Hormuz.
2: Per part seva, l'Iran ha llançat atacs amb drons contra bases militars dels Estats Units a Jordània, Bahrain i Kuwait, assegurant la destrucció d'infraestructures clau com hangars d'avions i centres de comandament.
1: Amb aquest apunt, hem arribat a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer como...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, afirma que s'ha reduït un 15% l'entrada de cotxes a l'estiu a l'illa gràcies a la limitació de vehicles. Aquesta és una de les principals dades que ha destacat avui Marí durant el debat de política general de la institució. El president del Consell ha fet balanç de la seva gestió aquesta legislatura, ha trepit, però a la vegada ha admès que el principal problema que afronten els eivissencs és l'accés a l'habitatge.
2: En matèria turística, Marí ha anunciat un pla d'intervenció en àmbits turístics, un PIAT, per contenir places i per ordenar espai. Enguany s'han eliminat, ha explicat, 18.000 llits il·legals, reduint la pressió humana a l'agost amb 20.000 persones diàries. Sobre l'aeroport, el president ha estat contundent.
3: Ja ho hem dit i ho tornarem a repetir. Millores sí, ampliació no.
2: Finalment, Maria ha anunciat la demolició de l'estructura de Cala d'en Serra. El novembre ha reclamat a més ajudes per atendre 112 menors migrants que assegura costen 18 milions extras a la institució.
1: De l'oposició, el PSOE manté que Eivissa no ha millorat amb la gestió de Vicent Marí. Els socialistes consideren que l'illa necessita un canvi perquè, diuen, s'han perdut 8 anys en els quals Marí no ha afrontat els reptes de model territorial, turístic, social i econòmic. També li han recordat la seva imputació pel cas La Vida Aislados. És Elena López, portaveu del PSOE en el Consell.
4: Us pot dir què ha fet amb els 56 milions d'euros que ha dilapidat en promoció turística durant 7 anys? 56 milions d'euros. Està orgullós del resultat d'aquests 56 milions d'euros, senyor Marí? I sí, dins d'aquests 56 milions hi ha els 250.000, ha dit pel vídeo de La Vida Aislados. Però aquí segueix vostè, governant com si res.
1: Canvien de qüestió. 500 persones majors de 45 anys, amb pocs estudis i que no tenien feina, n'han aconseguit durant els primers 4 mesos de l'any a través del pla de seguiment intensiu del SOIP. D'aquesta manera s'ha reduït un 7% aquest atur estructural de llarga durada i que representa més de la meitat de les persones inscrites a les llistes del SOI.
2: La consellera de Treball, Caterina Cabré, ha destacat els resultats d'aquest programa, que és el segon any que funciona i que pretén assegurar incorporar al mercat de treball el col·lectiu de majors de 45 anys amb formació bàsica.
5: Nosaltres apostam per fer feina amb les persones aturades que tenim aquí, en lloc d'importar mà d'obra, perquè volen créixer en valor i no tant en volum.
2: Durant el primer quadrimestre s'ha iniciat un itinerari formatiu per a 1.850 persones, la majoria dones. Segons Cabré, l'acollida tant dels inscrits com de les empreses és bona i la majoria acaben al sector serveis.
1: I l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat avui que l'IPC a les Balears es va mantenir en el 3,4% per segon mes consecutiu, tot i la finalització de les bonificacions de l'IVA pel gas i l'electricitat. Són mesures que l'Estat va posar en marxa per compensar l'encariment que usat pel conflicte de l'Orient Mitjà.
2: I on més es van encarir els preus, el sisè mes de l'any, va ser el sector de la restauració i l'hostaleria. El juny van ser un 7,6% més cars que un any enrere, seguit de begudes alcohòliques, tabac, habitatge, energia i combustibles, tots per damunt del 3,5% d'increment. Les Balears se situen així com la tercera comunitat amb una inflació més elevada, per darrere del 3,8% de Madrid i del 3,5% de Cantàbria. La mitjana estatal es va mantenir el juny en el 3,2%.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Un, dos, tres, quatre.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Divendres s'obrirà el termini per demanar les noves ajudes de 10.000 euros destinades a la compra d'un habitatge a les Balears. El conseller José Luis Mateo ha explicat que el pla va adreçat a joves de fins a 40 anys inclosos, que fa 5, com a mínim 5 anys que estan empadronats a les illes. Un dels punts clau d'aquest pla és que té caràcter retroactiu, és a dir, cobrirà les compres fetes des de l'1 de gener d'enguany i estarà vigent fins a finals de 2027. Les sol·licituds es resoldran per estricte ordre d'arribada.
2: Per poder acollir-s'hi, el preu del pis o de la casa no pot superar els 382.000 euros que s'ha de tractar de l'habitatge habitual i els compradors no poden tenir cap altra propietat a l'Estat. Quan els ingressos al límit general es situen als 54.700 euros anuals, una xifra que puja fins als 63.000 euros en el cas de famílies nombroses, especials o víctimes de violència de gènere. Segons l'executiu, si es combina aquest xec de 10.000 euros amb els avals de la nova hipoteca jove i les rebaixes fiscals, l'estalvi total per als joves de Mallorca pot arribar a superar els 93.000 euros.
3: Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos. Y es un paso importante porque es la primera subvención con fondos propios que se da por parte de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta además un perfil muy claro. Queremos apostar por personas jóvenes de hasta 40 años.
2: Demà mateix se'n publicaran els detalls al BUIP. Les sol·licituds es podran fer de manera telemàtica o presencial.
1: Canviant de qüestió, a Eivissa, tancada al bany, la platja de Punta Xinxó en el municipi vicenc de Sant Josep per un vessament. Què ha passat? Esther de Miguel, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament ha activat el protocol de seguretat i ha prohibit temporalment el bany mentre es treballa per solucionar l'avaria que ha provocat aquesta incidència. Segons ha informat el consistori, el vessament s'ha produït pel col·lapse d'una canonada que transporta aigües fecals fins a l'estació de bombament. Els operaris treballen des de primera hora d'aquest matí en la substitució d'uns 10 metres de la canonada malmesa.
1: Gràcies, Esther de Miguel. D'altra banda, Educació ha publicat avui la llista d'especialitats declarades de difícil cobertura per al curs que ve. En total, hi ha 191 especialitats afectades a totes les illes. La radiografia per territoris ens deixa les pitjors dades a les Pitiuses. Eivissa encapçala la llista amb 75 especialitats per cobrir, seguida de Mallorca amb 48, Menorca amb 43 i Formentera amb 25.
2: Amb aquesta publicació anticipada, Educació vol evitar que el pròxim setembre hi hagi alumnes sense professors. Per tot plegat, devers el curs 2026-2027 s'incrementaran de forma notable els complements econòmics mensuals per atraure docents. A Menorca passaran de cobrar 100 a 200 euros més al mes. A Eivissa, el plus pujarà fins als 300 euros extra mensuals. A Formentera, les places de molt difícil cobertura es mantindrà el complement en 400 euros.
1: I un total de 211 obres de 13 comunitats i 14 països participen de la 51a edició del Premi Born de Teatre de Ciutadella. Les dades de participació confirmen un any més el prestigi i la projecció internacional d'aquest guardó. Amb tot, només el 28% de les propostes són textos en català, la qual cosa suposa un descens significatiu en comparació amb anys anteriors. El veredicte d'aquest Premi Born es coneixerà el 24 d'octubre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida acaba d'informar de la detenció al banco d'una persona acusada de participar en protestes contra la turistificació de l'illa. La detenció s'hauria produït a Santa Maria, on fa un mes i mig algunes immobiliàries estrangeres varen aparèixer empintades contra el turisme. De moment, però, es desconeix si aquesta detenció estaria relacionada amb aquests fets.
2: Segons explica les xarxes socials, la plataforma, que és la convocant de la protesta pel proper 26 de juliol contra la massificació turística, almenys una persona, no es descarta que sigui més, hauria estat detinguda en el que consideren una campanya per criminalitzar i reprimir aquestes protestes. Davant d'aquests fets, no descarten fer convocatòries per rebutjar aquestes accions policials. La Guàrdia Civil, consultada per IB3 Ràdio, de moment ni confirma ni desmenteix aquesta operació.
1: Ampliarem aquesta informació a partir de les dues de l'informatiu migdia. Ara canviem de qüestió. La Conselleria d'Habitatge insisteix al govern espanyol que el límit de les ajudes del nou Pla Estatal d'Habitatge haurien de passar dels 900 euros als 1.200. El govern considera que l'actual topall ha quedat desfasat per la situació del mercat immobiliari de les illes.
2: El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, preveu que el nou pla estatal s'aprovi a finals d'enguany o a principi de l'any que ve. En aquest moment, el seu departament, en tot cas, ja prepara la justificació tècnica que s'exigeix per incrementar el topall fins als 1.200 euros.
3: Tenemos muchos solicitantes que cumplen con el requisito de los 900 euros. El problema es que, bueno, pues estos contratos cada vez son menores y efectivamente por eso una de las razones que negociamos con el ministerio es que este límite de 900 euros se amplíe a 1.200.
1: D'altra banda, Més per Mallorca continua reclamant que es compleixi l'Estatut d'Autonomia. La formació demana tant al govern com a l'executiu espanyol que es posin d'acord per transferir la competència sobre la inspecció laboral.
2: El coordinador de la formació, Lluís Apesteguia, creu que en una gestió directa amb una dotació de recursos suficients permetria desenvolupar una política pròpia de salut laboral i de detecció del frau.
4: Dissenyada per les especificitats del nostre model laboral, que hem de tenir en compte que és molt singular dins el conjunt de l'Estat, que està bàsicament condicionat per ser una economia basada en un monocultiu econòmic, en aquest cas el del turisme, que té algunes derivades laborals molt específiques, com són la temporalitat.
1: Fa uns minuts ha tingut lloc l'acte oficial de la demolició de la centenària tanca de Gibraltar que passa a la història després de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit arran del Brexit. Des d'avui, el penyal s'incorpora de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulin entre Espanya i Gibraltar.
2: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit a l'acte oficial de la fi de la tanca a la línia de la Concepción i ha destacat que avui cau el darrer mur de l'Europa Occidental.
5: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás vivieron de espaldas.
2: Ha estat una declaració institucional sense preguntes. Arriba un dia després de publicar-se la sentència el seu germà, David Sánchez, que el condemna a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació a la Diputació de Badajoz.
1: I sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE i el govern, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negat avui davant el jutge del cas Leire qualsevol coneixement de la suposada trama judicial de l'exmilitant socialista.
6: Muy rápida, no ha durado ni media hora. Le he explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el...
7: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba. Amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Divendres ja estarà disponible la nova ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge a les Balears. Està dirigida a residents de les Illes, menors de 40 anys, que vulguin adquirir un primer pis o casa o que ja ho hagin fet des del 1 de gener. La retroactivitat és, de fet, un dels punts destacats de la mesura presentada pel govern avui, que compta amb un pressupost propi de 6 milions d'euros. La web adquisicióhabitatge.cai.es ofereix tota la informació sobre qui i com es pot demanar aquesta subvenció. Un dels temes destacats de l'actualitat aquest dimecres 15 de juliol, en què la plataforma Menys Turisme, Menys Vida ha denunciat la detenció del Manco, un activista que ha participat en protestes contra la massificació. Això emmarcat en un debat de nou molt intens enguany sobre els efectes del turisme en les destinacions, amb veus com la de l'expert Miquel Puig, que alertava avui de matí als micròfons d'IB3 Ràdio com els residents balears s'empobreixen malgrat que el PIB creix pel model turístic actual. En parlarem en els propers minuts. Lluís Forteses, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars a Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El cost de la vida continua a l'alça.
1: Al juny, els preus de les Balears han pujat un 3,4% en un any, una xifra superior a la mitjana estatal, que és del 3,2%. Restaurants i allotjaments lideren les pujades, seguits de les begudes alcohòliques i el tabac i de l'habitatge. Entre les causes, la retirada de les bonificacions fiscals sobre l'electricitat i el gas.
0: La policia local de Palma disposarà d'una nova comissaria. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Estarà ubicada a l'antic parc de bombers, al polígon de Son Castelló. L'objectiu és dotar el cos d'instal·lacions més modernes i funcionals que permetin reforçar el model de policia de proximitat i millorar la seguretat als barris.
0: A Eivissa, fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol varen pagar els assistents a una festa il·legal desmantellada dilluns a Santa Eulària de Riu. Esther de Miguel, bon dia.
3: Bon dia. Policia local i Guàrdia Civil han col·laborat en un operatiu en el qual s'ha detingut una persona per un presumpte tràfic de drogues. A la festa hi havia d'haver 150 persones, algunes de les quals se'ls aixecà acta per tinença d'estupefaents. Segons fonts municipals, hi havia alcohol en grans quantitats i música a tot volum, amb discjòquei inclòs, tot sense cap tipus d'autorització.
0: A Ciutadella hem de parlar de difícil convivència entre els vaixells comercials i les barques de lloguer de títol. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. La sortida de grans embarcacions del dic de Somblanc coincideix moltes vegades amb la presència de petites barques sense titulació. Es produeixen així situacions de risc i perill de col·lisions. Els pràctics són els encarregats de garantir la seguretat de les maniobres, però lamenten que no tenen potestat per sancionar.
0: En la plana política, el CIS torna a donar al PSOE més avantatge electoral sobre el PP.
1: El darrer baròmetre li atorga un 33% dels vots i amplia la distància amb el Partit Popular, que es queda a gairebé 8 punts de diferència dels socialistes. L'enquesta es va fer a principis de juliol, després de publicar-se la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil.
0: Els esports, de ben segur ja ho sabeu tots. La selecció espanyola, Joan Gabriel Bauzà, bon dia.
5: Bon dia.
0: Jugarà diumenge a la final del Mundial.
5: Efectivament. Espanya supera França amb autoritat. Es classifica per la segona final d'un Mundial de la seva història i diumenge lluitarà pel títol contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina, que es disputa avui. Després escoltarem totes les reaccions i com es va viure aquesta nit històrica a les Balears. Per altra banda, la U d'Eivissa continua preparant...
6: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

contas.

Stop fighting.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 15 de juliol. Paralitzat de moment el primer trasllat de residus de l'illa d'Eivissa a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot perquè la Capitania Marítima ha detectat deficiències en el vaixell de Baleària encarregat de fer el primer trasllat. I ara mateix aquest vaixell està immobilitzat al dic de Botafoc. Segons ha avançat el diari d'Eivissa i ha pogut confirmar IB3, aquestes deficiències afecten la seguretat de la navegació i poden comportar un risc de contaminació a la mà. La Capitania Marítima espera que entre avui i demà la naviliera les pugui resoldre.
0: És la darrera hora d'una jornada en la qual dues dones han estat detingudes a Mallorca per vandalitzar immobiliàries estrangeres a la localitat de Santa Maria.
1: Una operació de la Guàrdia Civil que s'ha duit a terme aquest matí després que a finals de maig 5 negocis dedicats a la compra-venda d'habitatges de luxe al municipi apareguessin amb pintades contra la gentrificació i la massificació turística. Està previst que les detingudes compareguin davant el jutge avui hora baixa. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ja ha anunciat la convocatòria d'una protesta al jutjat de Via Alemanya en suport de les dues arrestades a les 6.
0: Divendres ja es podrà sol·licitar la nova ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge a les Balears.
1: Està dirigida a residents de les illes a menors de 40 anys que vulguin adquirir un primer pis o casa o que ja ho hagin fet des del 1 de gener. La retroactivitat és un dels punts destacats d'aquesta mesura presentada avui pel govern, que disposa d'un pressupost propi de 6 milions d'euros. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge.
2: Los menores de 40, y sobre todo los menores de 30, suelen su primera vivienda suele ser en alquiler, y entonces lo que pretendemos con esto es pues que puedan tener más facilidades para acceder a la compra. Los mayores de 40, por regla general, suelen tener ya una vivienda, la pueden vender, con esto también les facilita una compra de una segunda vivienda.
0: L'home acusat d'intentar matar la seva exparella amb una barra metàl·lica ha acceptat 5 anys i mig de presó per aquests fets que van ocórrer al maig del 2025 a Palma.
1: Finalment, les parts han arribat a un acord a la vista prèvia al judici que s'ha celebrat avui a l'Audiència Provincial. La Fiscalia demanava per ell inicialment 15 anys per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, però finalment s'ha conformat amb 5 anys i mig de presó. També té prohibit aproximar-se a la víctima i comunicar-s'hi durant 15 anys.
0: L'endemà de publicar-se la sentència del seu germà, Pedro Sánchez, ha assistit a l'acte oficial de demolició de la centenària tanca de Gibraltar.
1: A partir d'avui, el penyal s'incorpora de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulen entre Espanya i Gibraltar. En una declaració institucional, sense preguntes i sense fer referència al seu germà, el president espanyol ha destacat que avui cau el darrer mur de l'Europa occidental.
3: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
0: I les Balears, recordeu, estem amb diverses alertes, taronja a l'interior i nord de Mallorca i la resta amb avís groc per temperatures que poden oscil·lar entre els 36 i 40 graus.
1: Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes a la salut. Molta atenció, especialment cap als col·lectius vulnerables, a persones grans i infants.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio. Vos deixam amb Tenton.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Gracias.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava.

0: Hasta la semana.
1: Gracias.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. Tot segueix segons el previst. Davant l'ensurt que es paralitzava el primer trasllat de residus de l'illa d'Eivissa a Mallorca, Baleària diu que són deficiències mínimes que et solucionaran en breu. El pla segueix segons el previst.
4: Inicialment, la Capitania Marítima havia detectat deficiències en el vaixell de Baleària encarregat de fer el primer trasllat i l'ha immobilitzat al dic de Botafoc. Pensaven que aquestes deficiències podien afectar la seguretat de la navegació i comportar un risc de contaminació a la mà, però finalment no serà així segons la mateixa companyia. El pla inicial és que surti a les 6.
3: I seguim a Eivissa, a Santa Eulària del Riu. Allà els assistents a una festa il·legal varen pagar fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol que va ser desmantellada dilluns passat.
4: Va ser a Santa Eulària de Riu. La policia local i la Guàrdia Civil han col·laborat en un operatiu en el qual s'ha detingut una persona per presumptar tràfic de drogues. A la festa hi havia d'haver 150 persones, algunes de les quals se'ls aixecà acta pertinença d'estupefaents. Segons fonts municipals, hi havia alcohol en grans quantitats i música a tot volum, amb discjòquei inclòs. Tot sense cap tipus d'autorització.
3: I a Mallorca, dues dones han estat detingudes per vandalitzar immobiliàries estrangeres a Santa Maria.
4: Una operació de la Guàrdia Civil que s'ha duit a terme aquest matí després que a finals de maig 5 negocis dedicats a la compravenda d'habitatges de luxe al municipi apareguessin empintades contra la gentrificació i la massificació turística. Està previst que les detingudes compareguin davant el jutge avui hora baixa. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ja ha anunciat la convocatòria d'una protesta en suport de les dues arrestades als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya a les 6.
3: I les Balears estan en avís per altes temperatures que poden oscil·lar entre els 36 i els 40 graus amb un risc d'incendi que continua molt elevat. Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes a la salut. Molta atenció especialment cap als col·lectius vulnerables, persones grans i infants.
4: Anar per zones d'ombra, beure molta aigua, tot i no tenir set, menjar lleuger i evitar fer exercici entre les 12 del migdia i les 4 de l'hora baixa són només algunes de les recomanacions que dona el Servei d'Emergència 112 per protegir-nos de possibles cops de calor. Els senyals d'alarma, segons la coordinadora d'Emergències i Protecció Civil del 112, Alicia Florit, són clars.
5: Seria un dolor intens de cap, marejos, confusió, nàusees o vòmits, també tenir la pell molt calenta, vermella i seca, el pols s'accelera i si la cosa empitjora doncs es pot arribar a perdre la consciència.
3: Els oftalmòlegs adverteixen dels riscos de mirar l'eclipse solar el 12 d'agost sense protecció homologada i recomanen als menors d'edat tenir molta cura, ja que en cas extrem pot causar ceguera si els infants se lleven les ulleres per mirar el fenomen. Per això el govern ha preparat un dispositiu mèdic per atendre possibles lesions oculars.
4: Els experts com l'oftalmòloga Maria Montserrat Viró de l'Institut Oftalmològic de Mallorca alerten que no prendre precaucions pot provocar una pèrdua permanent de visió.
6: Recomanació fonamental i única és dur protecció. Aquesta protecció són unes ulleres que es poden comprar en un establiment òptic, però són unes ulleres específiques, no unes ulleres qualsevols. Les ulleres de sol habituals no serveixen.
3: I els bombers de Mallorca acaben d'avisar que efectius del Parc de Llucmajor, Manacor i Felanitx estan intervenint en aquests moments a un incendi a un habitatge al municipi de Llucmajor. Quan tinguem més informació, vos informarem. Són les 4 i 4 minuts. A les 5 tornen les notícies.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Que se llama el blues del autobús.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i molt escoltat de la Colònia de Sant Pere a www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja dimecres, concretament dimecres dia 15 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Són les 16:42 minuts. Com dic, d'avui dia 15 de juliol de 2026, estem amb aquesta temperatura aquí dins dels nostres estudis de 31,4 graus centígraus i bé, el Manco hem pogut trobar de moment una manera com de repartir aquest aire fresc, frescat, veurement si podem anar-lo aguantant així tots aquests propers dies i setmanes. Bé, d'aquí a una estona, si no és res de nou, crec que podran tenir el bal de Manel Galán aquí als nostres estudis de Ràdio Horta Municipal i mos farà aquesta secció que diem de l'Ajuntament d'Informa, on com sempre que podem fem en aquestes en aquest cas aquest repàs als diversos temes, si més no, qüestions del nostre municipi d'Artà, que siguin objecte de comentari per part del Val d'Abaldesa, en aquest cas actualment Val de, que diem, me'n refresca a nivell general, que diem en qualsevol moment de la història de Ràdio Artà, per dir-ho d'alguna manera, evidentment en cada cas qui sigui la primera autoritat municipal, perdoneu, i això, en aquest sentit, tenim aquesta veu directa del balde d'Artà, en aquest cas Manel Galán, per comentar, com dic, aquests diversos temes que tenim o que cada setmana anem intentant comentar, depenent un poc de l'actualitat o coses que el balde a vegades també molts avança, i així també teniu aquesta exclusiva a través de Ràdio Horta Municipal. Així que, però serà, com dic, més tard, així que de moment donem el sus. Benvinguts, començam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per certa banda, entrar en temes... bueno, també realment podria ser un tema, entre còmetes, noticiable, noticieta, no sé com dir-li, amb tot el carinyo, pel programa d'avui de Tic Tac, Divendres Tele, televisió. Alguns, al millor, ho heu vist. Hi havia, en aquest cas, o se feia millor dit, bueno, era gravat, ho dic perquè se nota lògicament per diverses qüestions. En aquest cas se feia el programa, que un dels programes, millor dit, que se va enregistrar a Artà. És un programa de preguntes i de proves, diguem-li d'alguna manera. A IB3 Tele, que se fa això en migdies, crec que no sé ara si comença a 3 o... crec que a les 3 i busc 3 i mitja, 4 menys algo, crec que en tot cas ara no ho vull assegurar, però bueno, sí que sé que se'n varen gravar alguns certà, perquè se sol gravar, que diem, a cada poble vari, suposo que aprofiten ja el desplegament tècnic, imagino, que també és normal i lògic, en tot el que costa i de més, i crec, si no vaig errat, que ja fa setmanes se'n va emetre un, no vaig poder-lo veure malauradament. El d'avui he pogut veure a l'inici, ja, perquè de fet ja havia de venir cap aquí. Sí que participava en aquest cas en els col·laboradors de Ràdio Municipal, l'altre era el Salvador Martínez, el que se va fer anteriorment, i el d'avui era també un altre col·laborador nostre, i he de dir que no hi van tenir res a veure ni en un programa ni en l'altre. En aquest cas, en Pet Toni Gomila, Pet Toni Bulde, conegut per tots, del programa d'Art en Joc. I en aquest cas, el seu germà, avui competien, diguem-li així, un contra l'altre. Com dic, com he hagut de venir fins aquí, no sé qui ha guanyat, sí que veure que algú ja anava més avançat que l'altre, ho deixo aquí per si qualcú... no sé si se'n fan remissions, suposo que sí que se pot veure a través d'IB3 la carta. En tema de remissions a la pròpia tele no ho tenc ara controlat, ara aquí una estona o més tard si de cas ho soc, però bé, en aquest cas això, és un programa que s'agrava, no sé si a tots els pobles, suposo que sí, però bueno, no tenc el detall, però sí que si no a tots, a molt de pobles de les illes, i en aquest cas a Artà se n'hi varen enregistrar això, no sé si dos, tres o alguns més, no ho tenc el detall com a tal, però sí que sé que un ja se va emetre, me varen dir fa unes quantes ja setmanes, perquè no s'anuncia, bueno, sí que crec que el dilluns s'anuncien als pobles que se farà aquella setmana, crec que, però segurament dilluns no el vaig poder veure, o no vaig poder veure el moment que s'anunciava. I això, ja has d'estar atent al cap i a la fi. També sé que, no sé si ha sortit o no, sí que alguns dies ho he pogut veure, altres no, per tant, encara queda dies per emetre, entenc. Dins del programa Sol Solet, que de fet crec que se fa just abans, o s'emet, millor dit, just abans, també si se va enregistrar. No sé si hi ha altres dies o altres moments, però sé que, per exemple, el primer dia de festes de la colònia Sant Pere, amb els capgrossos coloniers i tot el que hi havia, si més no, sé que, perquè ho vaig veure allà, hi havia tant bé, dues al·lotes, una que amb la càmera, avui en dia que ja fan amb aquesta càmera de fotos que fan vídeo, que és una altra història que no entraré ara, i la periodista. En aquest sentit, això, varen dir que era del programa Sol Solet. També com és una cosa que van fent com una espècie de, ho diria així, no se diu així realment, però una espècie de popurri. Dins cada programa diverses localitzacions, i aquí sí que no s'anuncia quan se farà o quan s'emetrà, i per tant és difícil saber quan o si ja s'ha fet o quan se farà aquest del Colònia Sant Pere. No sé si s'ha gravat també al nostre municipi en algun altre moment, ho desconec. En aquell cas, com va pillar que era allà, evidentment ho vaig veure. Però vaja, són aquestes referències a Artam, a la televisió autonòmica d'IB3, de televisió autonòmica de les Illes Balears. Per si qualcú vol estar atent o vol recercar, si més no, els que ja s'han emesos, en aquest cas,
a través de lletres a la carta o de la manera que cadascú tingui disponible, que avui en dia les tecnologies permeten també aquesta cosa de recuperar, ja no estant com temps enrere, que havien d'esperar si hi havia remissions i si no, paciència.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Fa unes hores Capitania Marítima ha donat la senyal d'alarma. El vaixell que ha de transportar els residus d'Eivissa a Mallorca presenta perills per a la navegació i l'ha immobilitzat. Però en aquests moments el Consell Pitius manté les previsions que sortirà a les 6. Alberto Ferrer, bon dia. Quina és ara mateix la situació?
2: Bé, bon vespre. El Consell d'Eivissa diu que no té constància a hores d'ara que hi hagi cap incidència per part de la naviliera amb aquest barco, amb l'Andalus, així que segueix amb la seva previsió de fer el primer enviament de residus d'Eivissa cap a Mallorca. Avui embarquen ja 5 plataformes, les 5 primeres, amb 24 tones cadascuna. Serà al voltant d'un centenar de fems que van cap a Mallorca i que es pagaran a prop de 500 euros la tona pel transport. La previsió és que arribin a Port Palma al voltant de les 11 de la nit per entrar a la planta de Tirme a partir de mitjanit. El conseller mallorquí de Medi Ambient, en Pedro Bastard, es troba a Eivissa per veure de primera mà com es fa tot aquest procés d'embalatge de les bales de residus, que està segur que no causaran cap molèstia, segons ha dit, afegida a les circumstàncies de Sant Reus, i és que ha insistit que aquests 5 camions representen un increment de només l'1% en el volum que ja rep la incineradora. El conseller eivissenc Nacho Andrés ha destacat per la seva banda que aquesta prova pilot ve acompanyada també d'un pla de xoc per reduir els fems que es generen a les pitiuses i pels que s'han demandat 21 milions d'euros de finançament extraordinari dels ITS amb accions que, com podria ser la incorporació de la recollida porta a porta dels fems a determinades zones de l'illa i també la possible construcció d'una planta per a un major aprofitament dels residus per tal de reduir el volum que actualment és de 80.000 tones anuals que genera l'illa d'Eivissa.
1: Gràcies, Alberto. A manco d'una hora de la previsió de la sortida del vaixell d'Eivissa a Mallorca. I anem a Llucmajor, que, com vos hem avançat a l'anterior butlletí, s'ha pegat foc un habitatge. Allà ja hi ha la nostra companya d'informatius, Marta Pérez. Marta, bon dia. Què veus? Què ens pot explicar ara mateix?
3: Bon dia, sí, pues l'incendi s'ha declarat cap a les 3 de l'hora baixa en un habitatge situat al carrer Major de Llucmajor. Precisament ara encara hi ha una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts del municipi que surt de l'habitatge i que s'estén per bona part del poble. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius del parc de bombers de Llucmajor, Manacor i Felanitx, que encara treballen per controlar i extingir les flames. També hi han intervingut agents de la Guàrdia Civil i de la policia local de Llucmajor per intentar controlar el trànsit. Segons les primeres informacions, a l'interior de l'habitatge hi havia una dona que ja han aconseguit treure i en principi estaria estable. Els bombers han hagut de forçar la porta per poder accedir-hi i localitzar-la. Encara continuen fent feina com deim i de moment l'origen del foc es desconeix, encara que sí que és destacable que fonts policials ens han confirmat que la dona acumulava una gran quantitat de fems a l'interior del domicili.
1: Gràcies, Marta. I anem fins a Gibraltar, perquè allà, com sabeu, ahir es va signar l'acord que ha fet que des de les 12 de la nit, des d'avui, ja no hi hagi tanca. El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ho ha celebrat amb aquestes manifestacions.
4: Hemos quitado también la valla, esa valla de Franco, esa valla que Franco le gustaba tanto que la cerró. Y yo, ¿sabes lo que creo que debíamos hacer? Debíamos llevarnos la valla española, se debían llevar a la Almudena y ponérsela encima a Franco, que le gustaba tanto, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él.
1: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: I bé, segons Balears Meteo, mos dona ara mateix temperatura de 35,5 graus a l'estació Hortenca Molin 10, 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar, repeteix 35,5 graus centígraus, diu la paraula OFOC, ja que marca sanció tèrmica de 50 graus, 10 graus més de sensació que ahir i després ahir. Aquesta és la informació a hores d'ara de balearsmeteo.com/tal, la sessió d'en Comodín 10, quan dic En aquest cas, recordem que ahir després ahir marcaven de sanció tèrmica uns 40 graus a l'hora del programa que diem, i ara mateix, quan són les de 7 i 4 minuts i 5 ja, en aquest cas, sanció tèrmica de 50 graus, Déu-n'hi-do. Això són les dades que porta aquest portal web i, ja he dit sempre, evidentment, depèn de la zona on estiguem mesurant, on hi hagi el termòmetre de més, on estiguem, pot variar sempre, tant quan parlem de pluja com quan parlem ara de temperatures, evidentment sempre hi pot haver un petit, o no tan petit, depèn, decalatge, en aquest sentit, perquè això, hi ha diversos factors, evidentment, que formen part de la meteorologia i, evidentment, no és una cosa que sigui per tot Artà igual, diguem-li la primera, ni per tot, posaré l'exemple, Sant Llorenç igual, ni per tot Manacor igual, etc etc etc. Evidentment, depèn de molt de factors i, per tant, això, l'estació, en aquest cas, de Molineux a través de Balears i Meteo, mos marca això, aquesta temperatura, repetesc, de 35,3 graus centígraus, en sensació, ara ha baixat, ara mateix ja no marca els 50, sinó que marca en 49, que així tot ja n'hi ha i s'obre, però bueno, el manco aquesta petita baixada, però vaja, 50 graus de sensació tèrmica, això, Déu-n'hi-do. També recordem, aprofit per recordar, que l'Ajuntament va instal·lar ja fa pràcticament un any, no el fa encara, el setembre de 2025, aquestes dues estacions, en aquest cas el portal, bueno, que estan connectades al portal web wonderground.com, ja sabeu que el meu anglès no és perfecte, perdó si m'equivoc, i una de les quals està a Artà i l'altra està a la colònia. La que està a Artà ara mateix marca 36, correcte, ara s'acaba de tutjar tot plegat, 34,1 graus centígraus. En aquest cas, l'estació de l'Ajuntament d'Artà, ubicada a les proximitats del propi Ajuntament en si mateix. I està en anglès, per tant, també no m'ho voldria equivocar, però entenc quin interpret que diu la sensació tèrmica de 43,4 graus centígraus. En aquest cas, quan dic a l'estació de l'Ajuntament, ubicada al propi Ajuntament. Punt de robada, en aquest cas, 25,8 graus, humitat 62%, pressió atmosfèrica 1.016,39 hectopascals.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: I bé, doncs, com dèiem, i com ja sabeu, en aquest cas, els dimecres solem tenir aquesta secció habitual de l'Ajuntament Informa, amb el Valertà Manuel Galán, que ja el tenim aquí als nostres estudis. Bones tardes, Manuel.
1: Bones tardes, comandant, com esteu?
0: Va bé, i doncs, com sempre, tenim tot un seguit de temes, començant per alguna banda, un poc com feim també, moltes vegades darrerament, aquesta, diguem-li, actualització sobre el tema obres, que sí que és veritat que ara ja amb certs, bueno, anava a dir canvis, no sé paraula, però bueno, que certes zones que sí que ja són transitables i demés, però bueno, com està tot el tema molt genèric, si més no, d'obres?
1: Bueno, a nivell d'obres, dic que ara pràcticament a nivell d'obra municipal en tenim una en marxa, i una que és que a nivell de circulació molt d'estorb, ja fa temps que m'ho està estorbant un poquet, la circulació ordinària del poble, no? Ara, diríem, la darrera reunió que van tenir en la direcció d'obra, en l'empresa, perdoneu, va ser ahir, i plantejàrem ja els objectius a fi d'assolir aquesta obra, no? Els termes i les dades que ells m'adona, i repeteix, que ells m'adona, que l'empresa m'adona, són els següents. Ara, diríem, tenen obert el carrer Figueral, el carrer Pitxol i el carrer i mig carrer de Sostal. 28 i 29 d'agost, és a dir, principi de festes de juliol, perdona, 28 i 29 de juliol, principi de festes, l'empresa m'ha comentat que estaria asfaltat tot el carrer Figueral, la placeta, en principi va ser placeta va d'aquí una part, i el carrer Pitxol. Quedaria per acabar d'hormigonar o potser acabar d'adoquinar el carrer Hostal. No? El carrer Hostal és el que va un poc més endarrerit perquè s'han trobat

0: un tipus de pedra que és molt dura i que és complicat fer-hi feina allà en les situacions que tenen allà d'un carrer estret, de que la maquinària que pots posar allà no és una maquinària molt grossa, que la màquina no pot fer gir per carregar i descarregar, és complicat fer-hi feina allà. Una empresa quan licita ha de saber on va, no? I ens hem trobat això, no? Però bé, més enllà del tema pressupostari, que és un tema que hem xerrat en l'empresa i que m'ho hem de posar d'acord en segon quin tipus de preus contradictoris que han sortit i segon quin tipus d'escomeses i coses que han sortit, els plaços que ahir ens va demanar són els següents, no? El que he dit, no? Se maneja la possibilitat de, en el carrer hostal, el compromís, en principi jo això sí que crec que serà una realitat, és que estirà tot picat dins el juliol, i la meitat de formigonat. Hi ha un canvi en aquest carrer perquè l'empresa el va posar damunt la taula i nosaltres ho vàrem veure bé, saps? I també dic que a mi personalment m'agrada més que aquest carrer hostal per amplada té unes característiques semblants a el que dèiem nosaltres al carrer diríem de l'hora del bar que ha matat en tant, no? El carrer Caritat, no? Aquest trofet. I van plantejar a veure si hi hauria molta diferència de preu a nivell d'asfaltar o a nivell d'adoquinar tot. A l'empresa li és més fàcil adoquinar, perquè té els treballadors, no ha de dur asfalt, l'asfalt ja és complicat perquè va amb una rigola al mig, per tant, les mides són complicades. I per tant, hi haurà aquest canvi. Què vull dir amb això? Que amb aquest canvi, una vegada hormigonat al carrer, es renou, de màquina pitant o asfaltat, ja és veritat que l'asfalt és més ràpid d'una vegada cada espot, tal volta més ràpid, però això d'aquí tampoc no du massa més trull, eh? Saps? Per tant, ells comprometen que dia 29 el tema d'asfaltatge del carrer Pitxol i Figueral estirà fet i una part del carrer Figueral, del carrer Hostal, estirà formigonat, no? Per tant, a partir d'aquí, després, si hauran de fer pagament suport fins a mitjà agost, a veure si són capaços de acabar-la ja aquesta obra, perquè és una obra que ha estat complicada i és complicada.
1: Clar, en aquest cas a nivell de sa part, diguem-ne així, que ja està transitable, tipus carrer Santa Margalida, altre tram, diguem-ne així, de carrer Figueral i altres, carrer Nou, etc. En aquest cas, com no sé si se'n pot fer, diguem-ne així, una avaluació, no sé quina seria la paraula, d'aquest temps que ja s'ha posat en marxa tot plegat, de moment funciona tot bé, bueno, sí que veig que no hi ha hagut pluges també a nivell de sobretema, suposo això,
0: dir,
1: però
0: bueno. A nivell de tot cas circulació no toquen en circulació, no, perquè ja m'ha bastat,
1: ja
0: m'ha bastat un poquet d'això, el que nosaltres ara pretenem és que els carrets circulin, els que passàvem un poquet de més pena perquè, clar, ha passat a plataforma única del carrer Santa Margarida davant Caldeu, davant la perruqueria i l'estètica que hi ha allà, que passàvem pena perquè, clar, les aceres ja són totes de mateix nivell, però no hem notat gran diferència i, per tant, la cosa funciona, no? A nivell de, ja deia, a nivell de circulació no toquen res. A nivell d'aparcaments, l'únic que han tocat és en el carrer Parres, que en el primer tram que va entre Figueral i carrer Nou, antes se podia aparcar i ara no se podrà aparcar. I també podies aparcar fins a el que és el mercat nostre, antes podia aparcar, ara no se podrà aparcar. No? Però això ha estat una demanda dels propis ciutadans, que m'ho han demanat i ja s'ha recollit firmes que pràcticament hi són totes, per tant nosaltres amb això no hem vist més problemes, no? El carrer Nou segueix igual i el carrer diríem carrer Parres Estram que hi ha davant els centres de tercera edat i això no se toca, no? En principi tot això no se tocarà res, no? I ara el que estem és centrant els esforços a veure si poden marxar el més aviat possible del Pitxol diríem i després es l'hostal que ens durarà un poc més de trull per aquest canvi de paviment i perquè també tant la direcció facultativa com els tècnics municipals com jo mateix i jo han cregut oportú aquest canvi de paviment, no? La plata d'aigua també ha un canvi de paviment, damunt el projecte hi havia la pedra, la mateixa pedra que hi havia que aquí davant l'Ajuntament, i han decidit homogenitzar el tipus de material, per tant el farem tot d'aquí, saps? I diríem a nivell de circulació i d'aparcaments no se toca, Saps? Sí que és vera, i això ho vaig fer notar, que se fa una previsió per si un dia se fa una passa més i s'incorpora algun arbrat o s'incorpora algun mobiliari. Se deixa unes comes d'aigua, per si de cas, quedarà enterrada, si un dia se fa servir bé, i si no, quedarà enterrada. Tampoc no és cap, cap problema més, això.
1: Clar. Més enllà d'aquestes municipals, si més no, que són les que has comentat o han comentat ara, també hi ha, com has comentat fora de micro, com se sol dir en aquest cas, que és més tema privat, les que just aquí baix de les escoles, hi ha aquesta franja que avui s'ha obert i s'espera que durant un dia s'estigui fent aquestes obres, però bueno, que no és res municipal en aquest cas.
0: No, diríem, ben igual que la setmana passada, no, l'altra, en el carrer Figueral hi va haver una pana elèctrica i se'n va anar llum a conseqüència d'estubo enterrat que tenim en el carrer Figueral, i va venir a l'ECNOR i va obrir el carrer a la Brava, saps? I ens va deixar els carrers enderrats allà. Aquesta obra que ara tu has comentat, jo, la veritat, sí que sabia que hi havia obres que s'havien de fer aquí, però m'ha sorprès que fos avui que començàs. De fet, em dic que no començàs. Bé, no començàs. Aquesta obra ha de subministrar l'electricitat a un establiment que hi ha de vora, saps? Però han cregut oportú que avui se faci aquesta raça perquè havien duit els mitjans, perquè si no arriben a dur mitjans no comencen, saps? I el seu compromís és fer la raça sense interrompre el trànsit entre avui, aquesta setmana i dilluns màxim, i deixaran els tubos enterrats i deixaran el que és un asfalt, un formigó. Després, l'altra idea és que a l'octubre acabin la feina que es connecten aquest establiment, no? Però a vegades més de gos jo els he dit que no, perquè aquí hi ha molta gent, que hi ha establiments hotelers, que hi ha veïnats que volen descansar, que estan de vacacions, i que no té massa sentit fer aquestes obres en aquest temps. Això són empreses privades que venen per donar subministrament a un establiment, una casa, a un augment de potència. Aquestes no són obres municipals. Que han de tenir l'autorització municipal.
1: Clar,
0: però que no són municipals.
1: Perfecte. Després, canviant de tema, suposo que ja anirem a tuitant si cal en properes edicions. Tenim també, per exemple, aquesta que vam comentar fa dies, aquesta licitació, que és cosa del govern de Silla Balears, a la Conselleria d'Educació, de les obres de Na Caragol, del Col·legi Públic Na Caragol, en aquest cas per part de la Conselleria d'Educació.
0: Sí, aquestes obres són unes obres que ja venen de fa molt de temps, jo crec que d'aquesta legislatura no, venen de l'anterior, aquestes obres. I a la fi està en licitació. Entenem que una millora important per col·legi, per Na Caragol. Se rehabiliten banyos interiors, se rehabiliten una terrassa que tenen en mal estat, i després el que fèiem el perímetre de Na Caragol. I són unes obres que tant na Maria Antònia com jo hem pitjat bastant perquè se fes el més possible, i arribàvem en el darrer estiu damunt a punt de pitar el final del partit. Però bé, està en licitació, que és el que volíem. Ara esperem que l'empresa licitin, i com més aviat tinguem l'empresa licitadora, pues millor, més prep podrà començar. Ara, com matem, començarà el curs i aquestes obres tiran en marxa.
1: Això és el que anava a demanar per tempos. Supos que és difícil en aquest cas que hagin acabat, si no abans, perquè entenc que els plaços són els que són i, evidentment, és bastant
0: Exactament, el dia que se va penjar la licitació, pel cap baix es tirà un mes, o 15 dies, o sigui, entre 15 dies i un mes. Després s'haurà de valorar les ofertes, que en el mes d'agost, en seu personal de vacances, crec que serà complicat, però bé. Jo sé que han set dels altres no els de control. I una vegada hagi l'oferta guanyadora, se té, crec que són 15 dies per firmar el contracte, i un mes a partir dels 15 dies per començar les obres. Per tant, els plaços m'on anàvem a l'octubre, setembre-octubre, crec jo. Podria equivocar-me i començar antes.
1: Però tant de bo.
0: Suposo que antes de final d'agost, setembre, no començaran les obres.
1: Després hi ha un tema que no sé si també en certa manera històric, si se pot dir així, no sé, aquest satèl·lit Posidònia que se va ser llançat també fa una setmana, crec que era més manco, és el primer satèl·lit balear, però també hi té anava a dir, té cabuda, no, i té participació en aquest cas hortenenca, i això, per tant, també, aquestes coses que ara segurament potser no li donem la importància que segurament té, però que després quan vegem, si supos que arribarem a veure resultats entre comates com a tal, que el propi ajuntament o els organismes pertinents que sigui, que en puguin fer ús de les dades que puguin donar-se o els ús que se pugui donar, en aquest cas supos que és tot un avanç i una cosa important també per Artà, evidentment per Mallorca, per Balears, etc., però en aquest cas també per Artà, no?
0: Bueno, si jo no vaig errat, és el primer satèl·lit que en Catsala seria Balears i que això, no? El nom crec que és molt apropiat, és Posidoni, sobretot perquè el que vol fer és un... Ja ho diré en les meves paraules, però ara m'equivocaré. I si en Tomeu m'ho escolta, Giscabre, que m'ho disculpi, saps? Bé, nosaltres vam anar, juntament amb algun tècnic municipal, a la presentació dels satèl·lits. Si no vaig errat, era el 24, al principi del 25, era això,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: malament. I... el primer de tot és que ens van fer sentir orgullosos de les empreses que han nascut en aquest viver on estem aquí i tenen aquesta projecció ja no nacional sinó internacional. No? Quan tu deixaren de posar un satèl·lit en òrbita, diríem, són paraules majors i mai te fas una idea de lo que és això. La sorpresa va ser quan el vas veure i que diu, ah, és això, vale, d'acord. Però perquè vam anar a la presentació, la qual... En les meves paraules, i perdoneu-me si no m'express bé o si faig alguna errada, no? L'objectiu d'aquest satèl·lit és un satèl·lit que el que detectarà és un poquet a nivell de sequeres i a nivell de masses d'aigua, saps? El que pretén és tenir controlat un poquet la part hidrològica de Mallorca, no? Què hi juga Artà? Se juguen dos models, com es Calvià i com es Artà, no? I això ens permetrà a nosaltres tenir dades, bé, el govern tindrà dades nostres i de Calvià en principi i de tota Mallorca, no? I això, l'objectiu és que com més dades tens, més te pots anticipar amb una possible sequera, més te pots anticipar amb una possible capacitat hídrica que puguis tenir, no? Això dit en paraules molt vulgars, no? Saps? Sí que és vera que tot això ho hem d'enllaçar en la campanya que ha fet el govern de... i que la qual trobo que és bastant encertat, per no dir molt encertat, que està col·locant comptadors d'aigua a tots els pous d'extracció, els municipals, entre els quals el nostre, i això les tindrà monitoritzat. El que nosaltres hem demanat, i crec que ja ho tenim, és que nosaltres puguem tenir aquestes dades també, perquè això a nosaltres ens ajudarà a poder comparar les fuites en el rendiment de xarxa nostra. No? Jo crec que està bé que plantegem l'aigua com una necessitat bàsica, i tots els esforços que faguem en el tema de valorar aquest bé tan preciat com el saigo seran de menys, perquè crec que s'ha de fer una política integral d'aigua, perquè seria Balears i ara ho veurem, ara vivim de rentes perquè han tingut un hivern més o manco bé, però mireu les masses de Menorca, que ja estan en els 35, i les de Mallorca no estan molt més endavant, no? Aquí, aquesta calor que fa no mos ajuda gens, el plan de sequera que tots els municipis deien, bé, ara les reconeixem una miqueta perquè tenim recursos hídrics suficients, nosaltres som els primers que comparant sempre les dades amb l'any passat, i he de dir que Artà més o manco va bé, no comparat amb l'any passat, però també és vera que no mos poden despistar, eh? Perquè qui més que manco hi estem amb un company i és que antes de venir m'he pres una dutxa i no ho sol fer, però és que la calor està, i clar, aquestes dutxes són tan de litres, tu multipliques per dutxes que som aquí, pues tenim això, no? Saps? No m'ho equivoquem, hem tingut un hivern bo, sí, però tenim un estiu complicat a nivell de calor i que ve llarg, ve llarg. I després hi ha molt de signes, però no ho dic probablement, perquè això no ho vull dir, saps? Que hi ha molt de signes que tinguem una tardor complicada a nivell d'aigua. Si aquesta massa d'aigua calenta toca la massa d'aigua freda, aquí hi pot haver episodis de pluja intensa com han tingut, no vull dir la torrentada, però que probablement si les temperatures segueixen així, en el moment que toquin, doncs hi haurà una descàrrega. Ara, les temperatures no duen punt de baixar. La previsió és
1: sempre
0: bé, si no vaig xerrat a 8, estem amb alerta, no? Per tant, amb això que vull dir, primer, que si tenim aigua ara no vol dir que l'hem de malbaratar, això és el primer de tot. Segona, que si l'hem d'endertar seguirà fent feina en política d'aigua. Ja ha fet feina molt d'anys, no d'aquesta lectura ni de l'anterior, no, perquè fa molt d'anys que hi fa feina i ha de seguir fent feina, saps? Perquè això és garantir el futur de la població d'Artà i la Cala de Sant Pere, no? I tot i que, com he dit abans, han tingut un hivern bo, tenim un estiu complicat, complicat. El consum d'aigua de la Cala de Sant Pere és un consum molt elevat. En Ben Rafael, que ho comentava algunes vegades, el d'Artà és elevat, però de la Cala de Sant Pere és molt més elevat, no? A nivell, si ho compares, percentualment, no? I la capacitat de resposta que tenim a la Caloni no és la mateixa capacitat de resposta que tenim a Artà, no? I aquí ja me faig una auto, diria, una reflexió en altres, que no perquè haguem tingut un hivern bo han d'abandonar les polítiques d'aigua. I el dia a dia, ara, com aquí tenim aquest tema, que en principi l'aigua molt respon, bé, no me fico molt d'altres coses, però no, necessitem fer polítiques d'aigua, necessitem fer, de fet, les obres aquestes que mos duen tanta molèstia, és un tema bàsicament també, bueno, un tema d'aigua, volia dir-ho, saps?
1: Un poc aprofitant un poc el que dius, no sé si hi ha possibilitat, previsió o idea de possibles mesures, en aquest cas quan s'havien aplicat o quan se van aplicar algun estiu enrere, no recordaré si era l'any passat o l'any passat l'altre perquè ja estem pas aviat, a nivell de restriccions d'aigua en certes hores o dia o el que sigui. Hi ha un poc previsió, no se sap, ja assegurarà com avança aquest juliol-agost.
0: Nosaltres, si recordeu, vam aprovar un pla de sequera. El pla de sequera va en funció dels índexs de sequera que tenim i serà qüestió de la setmana que ve, quan tots tinguem un poc més, perquè ara tenim algun pla que hem de complir amb altres temes com la preparació del plenari, de documentació i això, però un moment o l'altre l'haurem de seure, no? L'haurem de treure. Jo el darrer índex de sequera que tenim d'Artà són índexs bons. Nosaltres ens marquen verds la majoria de masses. Clar, el meu problema és quan marca en groc. Saps? Perquè els indicadors que nosaltres varen agafar són els d'Artà. I el que maneja en Rafael a nivell d'indicadors són indicadors dels pous d'Artà. No? Si anem a comparar amb l'estat de sequera del govern, que ara no m'he mirat, la veritat no m'he mirat, jo crec que deu ser groc perquè
1: pràcticament la majoria de Mallorca pràcticament, en el nostre cas és groc, que diem,
0: groc.
1: I la gran majoria de Mallorca amb alguna excepció, però sí que és groc la gran majoria.
0: Per tant, si estem en groc a nivell d'índex de massa de Mallorca,
1: va sortir que era la setmana passada, crec que era cosa així.
0: Sí, nosaltres hauríem d'aplicar les mesures que venen donades, però ja dic, nosaltres ens fiem poc més de la resposta dels nostres pous, saps? I tenim una resposta de moment bona. Amb això que vull dir, anticipar mesures, crec que no és una bona zona. Ara, que hem de tenir cura de l'aigua, està clar.
1: Lògicament. Parlaves això també d'aquesta calor i de més, evidentment tocarem fusta, espero que no, però sí que també, malauradament, aquest risc d'incendis, que ja dic, repetes que tant de bo que no, però que sí que veiem altres zones d'Espanya, per exemple, per dir així, molt globalment, i també en els cas d'algun poble d'aquí a Mallorca, que s'estan donant incendis, en aquest cas, alguns més amplis que altres. Però bueno, en el cas d'estar temps enrere, sí que patíem pràcticament any rere any, desgraciadament. Per sort, aquest darrer any la cosa no ha estat tan així, tant de bo, evidentment, continua així, però bé, supos que també és una cosa com per dir precaució i seguim aquesta responsabilitat de tots, no?
0: Bueno,
1: el que
0: no,
1: se pugui fer, el manco.
0: No hem de cridar-me el temps,
1: per això dic
0: que duim un parell d'anys bons, saps? I hem de seguir tenint un parell d'anys més bons, no? Saps? Ara, tota precaució és poca perquè s'ha vist en sols incendis que hi ha a la península que qualsevol petit detall, una radial que està fent feina a boca d'una xispa, un vidre, una espiga, saps, pot ocasionar un desastre, sobretot perquè els nostres boscos i les nostres muntanyes estan molt seques, saps? I qualsevol cosa és complicat, no? Si afegeixes les temperatures que estem tenint, res ajuda. L'avantatge o no, que no és un avantatge perquè no s'ha de produir res, és que no hi ha molt de vent, saps? També això és un fet. Ara, el que tu dius, no? No anem a cridar-me el temps, anem a ser responsables, anem a fer ser mínimes d'activitats dins la natura que suposin un risc d'incendi, i jo crec que el que ens toca a tots és cridar que ni un foc al bosc, com diuen el nostre lema de
1: Silla Balear, bàsicament. Que tant de bo sigui així, repetesc. I canviant de tema, vàrem tenir aquestes dates passades i encara tenim alguna activitat al respecte de les festes de la Colònia Sant Pere i algun acte, per exemple, d'aquests que s'hi va dur tema, no sé si com a novetat, perquè sí que era la primera vegada que se feia a la Colònia, aquest Rainwine Fest, ara ho dic a mi mare, no sé si ho pronuncio bé, que va ser això el dissabte, devia ser de salt de setmana, si no, sí, normalment, però vaja, en tot cas... Exacte, sí. Va ser un dels actes, però bueno, en aquest sentit...
0: Jo aquest acte l'englob dins la valoració de les festes de la Colònia, que haurà de fer la regidora, però jo considero que van ser unes festes bones, participades, on hi va haver molt d'actes, va fer molta calor també, saps? I diríem, sense incidents, que jo tingui constància que la policia m'hagi passat, no? Si xerrant d'aquesta festa de Rainfest, perquè això va ser una oportunitat que va sortir, se va aprofitar, no vol dir que se torni a repetir, no, perquè se va aprofitar aquell moment i aquella oportunitat i perquè les coses se van ajuntar, i que se torni a repetir, doncs, pues, no sé, ara fa molt val aventurar coses, sobretot si no ens correspon a nosaltres aquestes decisions, perquè l'any que ve pues, hi haurà un altre equip de govern que haurà de decidir damunt les festes que hi ha, no? Saps? Ara, una activitat que genera... jo hi vaig anar, vull dir, hi vaig passar gust i perquè vaig xerrar amb gent i gent i això. Ara, també som conscients que genera un tema de mobilitat a nivell de circulació complicat, la manca d'aparcament que tenim allà, això és important, i això ho vàrem intentar arreglar i solventar el que vàrem poder, perquè se va posar un bus de aquest tip també hi va venir, saps? Jo crec que a nivell de mitjà de transport públic hi va haver resposta. Sí que és vera que en la part dels policies que van fer el darrer ens van suggerir que hi hagués una demanda o que hi hagués una oferta de taxi important allà, i això no hi va ser. Per tant, si un dia se torna a considerar que això és una activitat a desenvolupar, pues s'haurà de tenir en compte, no? Ja t'he dit que a nivell de circulació va ser un dia complicat, però també és vera que jo les dades exactes de quanta gent hi va haver no ho fer, ara estem esperant en el monitoring que m'ho digui l'organització, o menys que hi va haver en funció de les copes que se van repartir, no? Això, aquesta dada pot ser una dada més avant objectiva, no ho sé. Sí que és vera que hi va haver una quantitat de gent inusual a un espai reduït com a Xacabal de Sant Pere, no? Això sí que és una obvietat, no? I això genera més renou, genera més ambient, genera més residus, està clar, i genera un malestar dins d'una part de la ciutadania que estan acostumats a tenir un altre ritme de vida, no? Jo crec que tot s'ha de sospesar, saps? No tot l'Ajuntament ha rebut una instància on diríem una entitat ciutadana que va ser queixa de l'activitat, no de la promoció del producte local, això ho posa, sinó d'aquest tipus d'activitat, no? I que planteja que no és un bon model passar per la Colònia de Sant Pere. Jo puc estar d'acord en certes coses, també certes afirmacions que se diuen, les dades que jo tinc no les corroboren, no vull dir que sigui així, saps? Però també és vera que jo el que vull dir és que s'ha fet enguany, s'han aprofitat una sèrie d'oportunitats, no vol dir que s'hagin de repartir, no vol dir que en el pròxim programa de festa de Colònia de Sant Pere i sigui Rainfest, no? Saps? Però bé, escolta, Tomeu, quan s'ha preparat Rainfest, jo sabia ja perfectament que hauria una altra resposta, no? Perquè qualsevol activitat que plantegis, hi ha una resposta a favor, una que li és igual i una en contra, no? I hem de mesurar un poquet aquestes coses, no? No m'ha sorprès la reacció d'alguns col·lectius, saps? I també he de dir que segons informes policials que jo tinc, no hi va haver, diríem, cap ensurt, no hi va haver cap incident. Sí que és vera, i l'endemà jo era allà i ho vaig veure, que s'havien deixat restes de copes per terra, i això és una cosa que a millorar. I en aquell moment se va cridar al servei de neteja i crec que hi van anar de calles, però dilluns de matí, primera hora, no? Saps? Per tant, se va fer una neteja ja al mateix moment, però els treballadors de la neteja en diumenge fan hores justes, saps què vull dir? No, no,
1: ja, clar, normal.
0: De coses no programades, saps? per tant, tot és millorable. Sí, hi ha possibilitat de que el Rheinfest hagi la pròxima, diríem, ha de ser, perdona, ha de ser Rheinfest la pròxima edició de les festes de la colònia? No necessàriament.
1: Clar. Permetem en aquest cas, ara ha dit, l'any que ve haurà de ser el propi, el pròxim equip de govern que hi hagi de tema festes, perdó com a David. En aquest cas, no sé si Manolo Adán té pres la decisió de tornar-se a presentar com a número 1 o no, sé que no la me diràs, però que el Manco sí que la té pensada, o decidir el Manco, si no, entenc que la resposta en moment serà, no la faré pública, jo entenc.
0: Mira,
1: que, però bueno, jo ho he d'intentar.
0: El que puc dir és el següent. A mi ha vingut gent que m'ha dit, Manolo, m'han dit que no te presentes. I jo he dit el mateix. Jo aquesta decisió no la tenc presa. Ni la tenc presa ni la tenc meditada en la meva família, que serà la que prendem la decisió, saps? I després ho comunicaré a l'agrupació, saps? L'agrupació, perquè ja després que ho sabran, no? Saps? Que ells mateixos també, evidentment, això és una resposta. I la meva resposta serà antes de setembre. En el setembre, com a molt, jo comunicaré a veure la meva intenció, si optam o no. Saps? Ara, si s'aventura que en Manolo Galán no se presentarà, això no és cert, en Manolo no ha pres cap decisió, i tant pot ser que sí, com pot ser que no. Això dependrà, t'ho dic, de Manolo Galán, en la Carme Barceló, en la Nuraduna Galán i en Pau Galán, i en Junaina Bulda. Saps? Aquestes persones seran les que jo tindré en compte a l'hora de prendre una decisió. No? Saps? I jo ho dic així de natural. Ara, el meu compromís és un. Jo faré feina aquí fins dia 23 de maig. No m'aposentaré a dir, mira, tot... me presento o no me presento i deixaré de fer gol, no. El meu compromís és fins dia 23 de maig en la ciutadania d'Artat i la colònia, i jo fins en el darrer moment trauré projectes, trauré iniciatives, això és per lo que no, jo i el meu equip de govern.
1: Sí,
0: jo me refereixo
1: a
0: l'equip de govern.
1: Per
0: tant, no sé, és veure que hi ha hagut molta gent que s'ha dirigit a jo, ni un, ni dos, ni tres, diguent, Manol, què, te presenta o no te presenta, m'han dit que no te presenta, dic, jo no prec la decisió, saps? La farem a sobre una vegada que hi ha xerri amb aquesta gent i en el meu equip de feina, evidentment, l'equip de govern, el Partit Socialista tindrà que dir, i nosaltres ara, dilluns, tenim un primer tramponet per veure molts i començar a xerrar, saps? Perquè evidentment això després te plega aviat.
1: Ja, estem passant.
0: Jo crec que aquestes coses no fa falta córrer, però no els has deixar escapar, no? Saps? Sobretot perquè hi ha molta gent que ja està en campanya, saps? Però bé, el que sí puc dir és el que he dit. Tomeu, la decisió no està presa ni per sí ni per no, saps? Té plaça a Palma, com ja s'ha de fer la lectura passada? Yeah. No. No. Saps? Ja em va tocar de remitin, si tu eres, crec que sí, ja vaig dir que el meu compromís era per estar i fins d'estar, no? Si jo em present, es comprometirà per estar i fins d'estar. Jo aquí me sento a gust, tenc un equip de govern bestial, tenc un equip de feina bestial, saps? Tenc un treballadors que em volen i que treuen coses i tenc, diríem, i quan dic a nivell personal, també tenc un... uns companys que estan a la oposició que entre tots remam, i jo crec que és el més important, i jo sempre me faig meva, sempre que puc, i sé cert que avui estar escoltant, una frase del cap del Partit Popular, que és en Joan Senra, que diu que l'escoll d'Artà cap a Palma pues, és una cosa, i l'escoll d'Artà cap aquí és una altra. I jo aquesta frase l'he fet a meva, la copi, copyright la té en Joan, saps? Però jo crec que Artà té la sort de que les forces polítiques remen en el mateix sentit dins els espais
1: polítics.
0: Altra cosa és que per la galeria hi ha temes nacionals i temes d'autonòmic, cada un dins el seu partit tingui el seu posicionament i ho defensem. Però jo he tingut ocasió de veure alguns plenaris d'alguns altres pobles i no me fan cap enveja ni una. Jo, saps? Jo, en el meu... jo no me sent malament quan dic el meu no, perquè no és així, però sóc equip de regidors i regidores que fan història, m'hi sento gut, amb alguns que discreparem,
1: lògicament, faltaria, si no seria tot el mateix partit.
0: No, hi faltaria, saps? Però jo crec que en les coses essencials, saps? Mos un pot d'acord i mos seguirem parlant d'acord perquè són coses purament lògiques, no?
1: Sí, sí, no. I gràcies per aquesta reflexió, però m'ha vengut bé, i com també s'han ja presentat alguns, bé, per candidatura no, però s'han sí. anat desvetllant noms, que diem, i un poc també m'ha vengut bé en aquest sentit. I passàvem, de, en aquest cas, he romput un poc els enllaços, però de festes a festes, supos que la festa de Sant Salvador, imagino que ja en parlarem en el seu moment, de moment encara supos que s'està imaginant els darrers detalls abans de treure el programa, no?
0: Bueno, demà tenim una reunió amb brigada, amb policia, amb... Brigada, policia, enginyers, juristes, per

0: Acta y voy a intentar que todo cuadre y que puedan hacer todo en la mayor seguridad posible, ¿no? Que muchas veces es complicado, ¿no? Yo sé si el que he montado era más de 50 actes programados, ¿sabes? Y servidores probablemente entre algún mes, ¿sabes? Y demás intentaremos donar solución en los mitjans que tenemos, ¿no? Bé, jo crec que se planteja unes bones festes, se planteja ben igual que se coloni una comissió de festa participada, va ser intensa, hi ha actes nous, hi ha actes que se volen consolidar, que van començar l'any passat, i jo crec que se riquesa un poquet del nostre poble, no? Esperem que es temps molt lluny un poquet, saps? I que siguin, que ja t'entén de donar molt
1: Sí,
0: bé. Però sí que és vera que
1: està clar, ja
0: hi ha
1: en
0: dos
1: parlant.
0: actes que ja se perfilen, bé, tres actes que se perfilen, que són fora de festes, que són els cap de setmana, que aquesta setmana o que ve, no?
1: Exacte.
0: I allà, per mi, bueno, els tres actes, vengui, una és tradicional festa que feim amb els bolivians, i se planteja a la plaça, igual que l'any passat, si no vaig errat. Després hi ha aquest concert que organitza
1: Saber
0: Saber
1: cultural.
0: Cultural i que nosaltres col·laborem de Manu Guix, que pot estar molt bé, i després hi ha l'estol que començarà des de l'estació fins a Bellpuig i tornarà a fer una volta de per aquí. Jo crec que és un bon inici de festes, en és un encalentint festes, el regidor ja me deia, i jo era d'aquells que deia que les festes han de durar de dia primer a dia 7, i tu m'ho
1: Sí,
0: recordaràs dient moltes vegades,
1: és
0: però la
1: complicat, és complicat.
0: regidora, que en sap molt més que jo d'això i toca molt més d'això, diu Manolo, diu de dia 1 a dia 7 només hi ha un cap de setmana moltes vegades, i la gent respon, vol fer
1: Ja,
0: actes
1: difícil.
0: entre setmana, no? Perdó, els caps de setmanes. Per tant, hem estat una mica més flexibles, sí que és vera que no fiquem qualsevol cosa, però jo també és vera, i crec que hi som d'aquells que defensarà sempre que mentre hi hagi gent que estigui de festa també hi ha gent que necessita descansar per l'endemà anar a fer feina, i el secret d'això, i perquè perdurin, és que tots ens sentim còmodes i que les molèsties siguin les mínimes, no? Les mínimes,
1: Sí,
0: evidentment, tirar el cotxe. I
1: lògicament,
0: aquí
1: parlant.
0: hem d'agrair a molta gent que té paciència, perquè no és fàcil suportar els cotxets cada dia de l'estal d'estal, no?
1: En fi, en parlarem ja quan properes setmanes, perquè ja hi som, quasi, però no vull acabar perquè, a més, en aquest cas han mogut les circumstàncies així i per bé, ho dic també amb to positiu. Ahir la selecció espanyola va aconseguir aquesta victòria que va donar el seu passi a la final d'aquest Mundial, i això vol dir que diumenge jugarà aquesta final. Encara no som en contra aquí, avui ara coneixerem que diem el rival, però sí que l'Ajuntament ha optat o està ja plantejant per posar aquesta possible pantalla gegant, possiblement en a Valdesa, no?
0: Sí, però probablement el farem ben igual que quan vàrem organitzar lo del Mallorca, saps? El farem en esforç. Ara el que estem treballant és amb una cosa. Nosaltres som conscients que la pantalla que nosaltres tenim i el projector que nosaltres tenim té unes dificultats. I el problema és que el partit, bé, no, és un problema, és que comença
1: Esperem.
0: del nou. El del nou encara fa claror, per tant, la definició del nostre projector és poc en la pantalla, no? A les 9 i mitja probablement ja serà diferent, saps? Però bé, aquesta mitja hora que això. Ara estem intentant cercar un altre model de pantalla que ens ajudi a això, però com que no som els únics municipis que ens hi hem posat amb això,
1: Lògicament.
0: ara, potser, aquest tipus de pantalles seran un poc recercades. Les ordres estan donades, intentarem aconseguir aquest tipus de pantalla. Si no, començarem a donar un sol tipus de pantalla que tenim i que farem la festa així com toca, i esperem bufar-ho entre tots
1: Tant de bo.
0: i que m'honorem una alegria.
1: Això, idò, i per tant, en certa manera, suposo que ja se donen detalls concrets, però en tot cas, ja tothom qui vulgui tindrà aquesta oportunitat
0: Sí,
1: de gaudir conjuntament, diguem-li així,
0: dir, avui estic a l'espera d'una cridada perquè veureu de concretat, demà nosaltres farem la publicació, saps? I si deia, és passar una veladeta agradable i si mos acompanyem un poquet d'oratge ja m'ho aniria bé, saps? I si no, pues, cada un que dugui el ventall i en la gelereta i fem un poquet de festa. Mira, Tomeu, se m'ha oblidat dir una
1: No,
0: cosa.
1: no, digues.
0: Dir, avui hem tingut una reunió, diríem, amb una de les coses que per nosaltres és important i ha estat important, i dic per nosaltres, dic tots els regidors del consistori. Un dels problemes grossos que tenim a Sa Colònia i Sant Pere és el tema d'enllumenat públic, no? Avui hem tingut una reunió amb l'empresa que ha guanyat el concurs de l'ECNOR, de canviar pràcticament el 80% de il·luminària de la Calada de Sant Pere. I dic el 80% perquè no se canvia exactament tota, perquè hi ha una part, i ara explicaré per què no se canvia tota, perquè el que fèiem és canviar pràcticament la il·luminària de pràcticament de tot Montferruig i de la majoria part de la Calada, que és casc antic, vale? Perquè m'ho entenguem, no? Saps? Això dic que ve com a conseqüència d'una subvenció d'un crèdit cero que dona el Ministeri d'Energia, del govern d'Espanya diferent, i nosaltres el que farem és un crèdit a 10 anys a pagar una mota d'aquest crèdit. No? Quan nosaltres vàrem plantejar el projecte, inicialment eren uns 800 i algo mil euros. I eren, bueno, el projecte total era un 900 i algo. La primera versió. Clar, quan tu mires les partides pressupostàries que tens i la capacitat d'amortització que tens, van haver de reduir un poc. No? I m'ho va quedar un projecte, ja hi ha números redons, de 800.000. El crèdit que nosaltres havíem de preparar eren d'aquests 800.000, que ara probablement el formalitzarem aviat perquè s'hi deixes començar. Què passa? Que quan tu has licitat el projecte, en vez de sortir-te la broma, bé, la broma, per 800, m'ho va sortir per 600 i algo. Hi ha un estalvi de 100 i algo, 1.000 euros d'aquest. No? Clar, amb un tema de luminàries ja mos va passant les luminàries de Sant Salvador. Les baixes solen ser molt importants. I per què te dic això? Perquè si arribam a saber que això passa, que no mai, te pot passar a l'inversa, que ningú se presenti, aquest trofet de la colònia de dalt també el que s'han fet, perquè mos hi hagués cabut. Ara no hi som atents. Vale. Quin és el cross que no queda? I ara per carrers, no, el carrer Minyones és el primer, el primer i el segon carrer. No entren, perquè són les luminàries més noves que hi havia també. No és que diguin no. Les luminàries ja eren les més noves que teníem, per tant, ja. Vale, això què suposa? Suposa que probablement ara s'estan fent els documents, jo vaig firmar el contracte, crec que ahir els puc dir, tenim un mes per firmar l'acte de recepció, saps? I l'idea és la següent. L'idea és que les obres comencin en el mes d'octubre, i com a, perquè no hi ha pràcticament obra civil, és a dir, raça només n'hi ha una. Una, sí, perdoneu, n'hi ha dues de petites i això, però el detall del projecte ja ho direm, en tot cas anirem a la clara i explicar-ho. Però com que ja s'ha de començar l'octubre per els temes de termes, el que han decidit és que comencin per Montferruig en tema de substitució d'il·luminàries, perquè la raça que s'ha de fer és en el carrer major d'entrada. Per tant, tot i que l'octubre ja la cosa ja ha baixat molt, però com tanmateix sempre ha dit, nosaltres hem d'estar aquí 6-9 mesos, per tant, i 9 mesos, per tant, molt desigual començar d'un costat a l'altre, molt desigual. Per tant, aquí hem decidit començar amb Montferruig, que és una substitució d'il·luminàries, i després anirem allà a la que sempre és més complicada. Vale. Què mos passarà? Mos passarà que probablement a alguns carrers, i damunt d'esplà no sabeu perfectament, a algun carrer de tramos hi ha dues faroles i a algun carrer hi ha quatre faroles. Nosaltres haurem d'ajustar els temes d'aquests i haurem de xerrar amb alguns veïnats que mos haurien de deixar permís, o haurien de donar permís per posar una farola a la seva façana. Saps? Perquè va tot en aeri. Perquè va tot en aeri? Perquè por l'auto per soterrani era molt de problema. A part d'encarir moltíssim sobre. Era una cosa que nosaltres ara per ara no podíem abarcar, però el compromís era que tinguessin llum. Diríem, soterraró, tot i que el seu és fer-ho quan ho fa, sempre hi som atents perquè es lleva el cable d'ari i baixar-ho per avall. Bueno, si tu tens el punt de llum clar, no? Saps? Però sí que és vera que la Calònia mos demanava que fos soterrat, però encaria moltíssim sobre, saps? I a través d'un crèdit era complicat, perquè això suposa endeutar l'Ajuntament, i fins ara no l'hem endeutat, i aquest endeutament que durem és un endeutament que a nivell de partida propostària no suposa massa cosa, saps? No suposa massa cosa. Per tant, jo això sí que ho vull dir, perquè probablement nosaltres a octubre o setembre, antes de començar, farem una reunió a la Colònia per explicar un poquet el detall de com anirà. Ja avançam que s'ha hagut de triar una il·luminària, a gent li agradarà i gent que no, això, no ho sé, un procés de partició de ciutat a partir de ser luminària és el que digui també, saps? No ho sé, saps? Però van decidir que com que també els projectes mos venen i has de decidir en aquell moment, van decidir, escolta, el tipus de luminària. Ara, el que sí també hi ficam és que el que no volem és que sigui una luminària amb una molt potent de llum. La colònia mereix una cosa més, més sossegada, no amb tanta llum, tanta intensitat de llum, perquè crec que això. I bé, la notícia és que avui ha hagut la reunió, el contracte està, està firmat i l'altra recepció pues, se farà dins un mes, mes i un poquet, a fi de començar les obres dia 1 d'octubre.
1: Perfecte, idò, i dit això, i moltes gràcies per afegir també aquest tema. Supos que res, la setmana que ve més i això, i moltes gràcies, Manolo Galán, va alertar per ser aquí en els nostres estudis i fins a propera.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I continuem aquí en aquest capvespre a Radio Horta. Són les 18 i 48 minuts d'avui dia 15 de juliol de 2026. Seguim, com dic, aquí en directe, després d'haver escoltat el Val de Manol Adán en aquest Ajuntament d'Informa, que avui ha estat aquí de manera presencial, cosa que li agraeixo moltíssim. Si bé per ara que hi havia aire condicionat també va bé i tot s'ha de dir, però bueno, massa bé, i res, i que com sempre ha respost totes les qüestions que li hem plantejat, i que cosa que agraïm, com dic, perquè bé, mai des que jo som aquí a Radio Horta mai ningú ha declinat cap resposta al respecte de a nivell de política, me refresc, com a balda, baldesa, regió, regidora, de tots els que han anat passant per Radio Horta en els meus 11 anys, no sé, en els anys d'en Vidigos, evidentment, no ho escoltava, no ho podia escoltar cada dia, malauradament, però bueno, en aquest cas, part del que puc parlar, i per tant també agraeix, com dic, que tots els regidors que en tots aquests diversos anys han passat per aquí, regidors, baldes, baldeses, regidores, etc., sempre han estat a disposició, i per tant crec que s'ha de dir, perquè avui en dia malauradament la política no tan municipal, sobretot supramunicipal, té les seves coses, i a vegades se declinen fer o contestar certes preguntes. Aquí he dit que sempre mai ningú m'ha dit això no, per tant crec que també és digne de dir-ho. Res, continuem en aquest cas, com ja, bueno, he mig dit en certa manera també una de les qüestions que han acabat però no han acabat, tampoc jo sí però no, m'ho perdonareu, sempre, clar, fins que no acabem aquests dies, que ja queda poquet, mai sé com dir-ho amb aquest apartat, de l'apartat, entre com has dit així, que se titula així altres activitats de les festes de Sant Pere 2026, recordant que les festes pròpiament van anar del 26 de juny al 5 de juliol, però sí que després tant dia 6, 7, 8, 15, 17 i 19 hi han hagut, hi haurà, que diem, aquests diversos actes també complementaris, no m'agrada dir-ho així, però és que, com dic, em fa difícil trobar la paraula o paraules, en aquest cas, que també estan inclosos dins del programa oficial de festes, tot i que ja dins, o millor dit, ja fora, que diem, de les dates oficialment com a festes. Recordem que dia 6 hi va haver el 16 torneig de voler platja infantil 3x3, també la trobada de bany en línia, després l'endemà dia 7 el torneig de futbol, i llavors ara estem immersos, de fet avui tenim una nova cita, tant el passat dia 8 com avui dia 15, com passat demà dia 7, hi ha, com ja vos van comentar també, el torneig de voler platja nocturn 2x2, en aquest cas en la seva 22a edició. Com ja van comentar, el passat dia 8 de juliol hi va haver el 2x2 femení, avui dia 15 de juliol a les 21 hores hi ha el 2x2 masculí, ja vos ho van dir que s'havíeu d'apuntar fins a 3 dies abans de la prova, per tant pel d'avui ja no hi sou atents, però i tampoc ara pensava, tampoc ja no, pel de dia de 7, perquè ja no serien 3 dies. En tot cas vos ho van dir en el seu moment, i per tant qui va voler entenc, i està el programa de dates, per tant entenc que qui volia va tenir temps més que suficient. Però sí que si no vos heu apuntat, evidentment si vos heu apuntat sé que hi anireu, però si no vos heu apuntat vos convidam a anar-hi, en aquest cas la platgeta de la Colònia de Sant Pere, a veure i gaudir, també permetem-ho dir així, d'aquestes propostes de voler platja nocturn 2x2. Com dic, com a espectadors, avui per exemple teniu aquesta possibilitat, avui dia 15 de juliol a les 21 hores del 2x2 masculí, i passat demà divendres, dia de 7 de juliol, a les 21 hores també, totes, en aquest cas totes les tres dates són a les 21 hores, hi haurà el 2x2 mixt, sempre és complicat pronunciar-ho, mixt. Està organitzat, com no passa d'altra manera, un any més pel Club Voley Horta, cosa que celebrem i donant l'enhorabona per totes aquestes propostes, no només aquesta, sinó la de torneig de voler platja infantil 3x3 que parlàvem abans, o totes i tantes altres coses que dins festes i fora de festes també organitzen, per tant molt bona feina i enhorabona, i res, com ja he dit, les inscripcions en aquest cas ja no hi sou atents, però sí que com a públic vos convidem avui dia 15, per exemple, a gaudir d'aquest 2x2 masculí a les 21 hores a la platgeta de la Colònia.
I llavors ja dia 17, passat demà, en el cas del 2x2 ja mixta entre femení i masculí. I després tancarà ja si del tot que hi ha estat el mercat dins del programa oficial el proper dia 19 a les 19 hores la 22a travessa costa de la colònia de Sant Pere de natació. Inscripcions en aquest cas el mateix dia a la platgeta a les 17:30 i una hora i mitja abans, amb preu de 5 euros que inclou assegurança i gorra de natació. Organitza el Club Aigua Esport Artà.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

També dissabte, dia 17, com ja sabeu, tenim el Centre del Patrimoni Maria Tuset a les 21 hores a la plaça de Saigo. I el dia 18 de juliol, a les 21:30 a Navaldesa, tenim Geometrical Sardine, diu, és un power trio mallorquí que, tot i encaixar dins les etiquetes de fusió progressiu, aconsegueixen una sonoritat decididament imaginativa i singular. A cavall entre els processos compositius del jazz i del rock, es troben presentant el seu segon treball, Last Flight Before Extinction, ja sabeu com és anglès regular, perdó, 2025, que ens convida a reflexionar sobre la fragilitat de l'existència. Serà dissabte, dia 18 de juliol, a les 21:30, a Navaldesa. En el cas de Marina Tuset, que hem parlat abans, que serà divendres, dia 17, passat demà, és cantant, compositora i productora nascuda a Sant Vicenç dels Horts, a Barcelona. Graduada en beca per Berklee College of Music de Boston l'any 2017, ha desenvolupat una proposta artística pròpia que fusiona la cançó d'autor, el jazz, les músiques d'arrel i la tecnologia aplicada a la creació i la interpretació en directe. Ha actuat en escenaris emblemàtics com el Palau de la Música Catalana, el Jamboree i el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. I ha realitzat gires per Espanya, Colòmbia, Brasil i els Estats Units, tant en format solista com en banda. Al llarg de la seva trajectòria ha col·laborat amb artistes internacionals destacats com Vicente García, Cyril Aimé, Érico Moreira, Chabuco i Maré, entre d'altres. Tots dos àlbums publicats i la seva feina ha rebut reconeixement internacional. L'any 2023, el seu primer disc, Canto a la Imaginación, produït juntament amb Érico Moreira, va obtenir un Latin Grammy. Perdó, ara m'he equivocat. En aquesta ocasió estarà acompanyada per la reconeguda guitarrista, perdó, sevillana, Mar Sánchez, en qui interpretarà una selecció de cançons dels seus dos treballs discogràfics, incloent-hi temes del seu primer àlbum i d'Alineada con la Luna. Un concert íntim i proper on la complicitat entre veu i guitarra dona vida a un repertori ple d'emoció, ritme i improvisació. Serà aquest divendres, dia 17, a les 21:30, a la plaça de Saigo.

Res, anem enfilant rata final, perquè són les 7 i 8 minuts del capvespre. Tenim ara mateix temperatures, segons wonderground.com, l'estació de l'Ajuntament d'Artà, tenim 32,7 graus centígraus. Repeteix, 32,7, segons l'estació de l'Ajuntament aquí a Artà. Tot i que diu sensació tèrmica de 41,8 graus centígraus. Per tant, pràcticament aquí sí que hi marquen decimals la sensació tèrmica, pràcticament sensació de 42 graus, o sigui, quasi un, bueno, en aquest cas, uns 9 graus més de sensació tèrmica que la temperatura real, diguem-li així, d'aquesta manera. En el cas de Balears Meteo, però ja de comparar i que cadascú se quedi un poc amb les xifres que consideri, Balears Meteo Molineleu marca ara actualitzat 32,8 graus centígraus de temperatura i sensació tèrmica de 45 graus. Per tant, en aquest cas, això, aquesta poca diferència, l'Ajuntament 32,7, Molineleu 32,8, en quant a sensació tèrmica, l'Ajuntament 41,8, la de Molineleu 45, uns 3 graus més de sensació. En quant a temperatura mínima, la d'avui Balears Meteo 21,7 graus centígraus a les 6 i 39, la màxima 36,3 a les 16 i 21 minuts, és a dir, redondejant temperatures segons Balears Meteo Artà entre 22 i 36 graus pel que fa al dia d'avui. Segons la de l'Ajuntament d'Artà, la temperatura mínima d'avui ha estat de 24,3 i la màxima 34,7, amb una mitjana de 29,2. En aquest cas, si comparam la més baixa, la temperatura mínima, la d'estació de l'Ajuntament 24,3, la de Molineleu 21,7, un poc més baixa la de Molineleu, en aquest cas seria 22, serien un 2,6, si no em falla la resta mental, 2,6 graus més baixa la de Molineleu de mínima, i pel que fa a la màxima, la de l'Ajuntament 34,7 i la de Balears Meteo 36,3. Per tant, en aquest cas, més alta, en torna, serien, no arriba a 2 graus, seria 1,6 o cosa així. Per tant, diríem que l'estació de Molineleu té més amplitud de temperatures que s'ha quedat, diguem, no, al manco de moment, amb aquest enregistrament de més ampli temperatures que la de l'Ajuntament d'Artà. L'Ajuntament d'Artà entre 24 i 34 graus, la de Balears Meteo Molineleu entre 22 i 36 graus. Pel que fa al vent, Balears Meteo en calma, màxima ràfaga d'avui fins ara 30,6 a les 10 i 42, màxim ràfec mensual continua a 57,9 km per hora. Humitat al 74%, la roada al punt del 27,5 graus, baròmetre 1016,1 hectopascals, tendència estable. Previsió l'índex d'ultraviolat 10,4 en l'escala molt alt. Per demà 9,9, baixa en aquest cas bastant com veiem, però tot així continua dins molt alt. Pluja ja sabeu que 0, continua amb els mateixos registres que fins ara. El manac sortir del sol a 6:31, posta del sol a 21:13, sortida de lluna a les 7:28, posta de lluna a les 22:19. Tenim lluna creixent, un 2% il·luminada.

En quant al pronòstic de meteorològic, passam ara a l'AMET, com els queda d'avui dimecres dia 15, cel descobert, 0% de precipitació de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dijous dia 16, majoritàriament, perdó, cel descobert, a excepció del darrer tram del dia, amb possible boirina. Així tot, 0% de precipitació de pluja en tot el dia. Però bé, ja he dit, cel descobert tot el dia, a excepció de les darreres hores, amb possible boirina. De temperatura demà possibles entre els 22 i els 36 graus. El vent podria anar variant, començant de l'est en 10, de matí sud-est en 15, cap vespre tornant a l'est en 10 i darreres hores girant de sud en 10. Pel que fa divendres, dia de 7, cel poc nuvolat, 0% de precipitació de pluja, temperatura 22-35, és a dir, baixada d'un grau de mínima. Per cert, no ho he dit, per demà, possibilitat de sensació tèrmica màxima de 41 graus, segons l'AMET. Tanc parèntesis, torna divendres. Temperatures per divendres 22-35, per tant, baixada d'un grau de màxima, respecte al dia anterior, és a dir, dijous. Pel que fa al vent, divendres, primera meitat de nord amb 25, amb ràfegues màximes de 35, que seria el dia que podria bufar un poc més, però ja veiem que no són xifres pràcticament sense massa importància, i a segona meitat del divendres de nord-est entorn a 10. Aquí ja sí que se suavitza. Si és que és possible emprar aquesta paraula en aquest context. Pel que fa a dissabte, dia 18, possibilitat de cel poc nuvolat, 0% de precipitació de pluja, temperatures 23-35, és a dir, pujada d'un grau de mínima. El vent començaria de l'est en 15 i acabaria el dia de nord-est en 10. Passam a diumenge, dia 19, cel descobert, 0% de precipitació de pluja, temperatura 22-35, baixada d'un grau de mínima, manteniment de màxima. Vent de l'est, entorn a 15 km per hora. Pel que fa a dilluns, dia 20, cel poc nuvolat, 5% de precipitació de pluja, percentatge molt baix, temperatura 22-35, pujada d'un grau de màxima, vent de sud-est, perdoneu, entorn a 15 km per hora. I pel que fa a dimarts, dia 21, cel descobert, perdó, cel poc nuvolat, perdó, no sé per què he dit descobert, sí, ho veia clarament, cel poc nuvolat, 0% de precipitació de pluja, temperatures 23-37, ja crec que és aquesta calor ja, perdó, temperatures dimarts 23-37, per tant, pujada d'un grau tant de mínima com de màxima, vent de nord-est, entorn a 10 km per hora, he de dir que sí que m'arriba un poquet l'aire fresquet, però tampoc no fa calor, oi? Per tant, però bueno, massa bé, dins la sala de convidats sí que s'està perfecta, però aquí, a través del ventilador que t'hem posat, alguna cosa m'arriba, però bé, en fi, perdó. Dit d'una altra manera, 0% de pluja en tots els dies, en manco fins a dimarts, a excepció de dilluns, un lleuger 5%. Temperatures, si ens quedem només en la mínima, tenim que oscil·len entre els 22 i els 23 graus. Els 22, per exemple, de dijous, bé, demà dijous, però vaja, dijous, divendres, i diumenge i dilluns, la majoria de dies, els 23, o sigui, mínima un poc més alta, per dissabte i per dimarts. Pel que fa, per altra banda, la màxima se mouen els registres entre els 35 i els 37 graus. Va, per exemple, els 35 divendres, 17 diumenge, 36 per dijous i per dilluns i 37 per dimarts. És a dir, a nivell cronològic, veiem com se mantenen els 22 de mínima per demà dijous i divendres, puja els 23 per dissabte, baixa els 22 per diumenge, manté els 22 per dilluns i torna a pujar els 23 per dimarts. En quant a mínim, en quant a màxima, serien els 36 de demà, que ja hauríem baixat, si més no, respecte al dia d'avui, però bueno, ja n'hi ha també. Seguiria baixant per divendres els 35, mantindria els 35 fins a diumenge, és a dir, manteniment de temperatures pràcticament tot el cap de setmana, i pujaria després, possiblement, l'inici de la setmana que ve. Passaria els 35 diumenge, que ja ve d'abans, però vaja. 35 diumenge, 36 per dilluns i 37 per dimarts, per tant veiem aquesta escalada, a principi de la setmana vinent. I a nivell de vent, allà on, si haguéssim de destacar alguna cosa, seria primera meitat de divendres, de nord a 25, amb ràfegues màximes de 35, si haguéssim de destacar alguna cosa, repetesc.

0: Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen.
1: I bé, així acabem aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Altar. Són les de 9 i de 9 minuts, així que, mira, bona hora per acabar. Faria la curiositat, res més. I res, si tot va bé, tornem demà més coses en aquesta sintonia de Ràdio Altar Municipal, sense punt nou a través de www.radioaltar.cat. També recordeu que demà dijous de matí repetim el programa dels dissabtes a la ràdio, així que si no el vau poder escoltar, o si el vau poder escoltar i el voleu tornar a escoltar, demà de matí teniu l'oportunitat a les 9:30. I per la meva part, quan dic que el capvespre torn, ja veurem l'hora exacta, mai vull dir perquè sempre mai sap en el darrer moment, però bueno, i ja veurem quina actualitat mos duu el dia de demà. Així que de moment vos despedes com és habitual, i així mos sent, i així ho vull, i així ho desig. Que tingueu molta salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

0: explicar que els joves són un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a un habitatge.
1: Los menores de 40, sobretot los menores de 30, su primera vivienda suele ser en alquiler, y entonces lo que pretendemos con esto es que puedan tener más facilidades para acceder a la compra. Los mayores de 40, por regla general, suelen tener ya una vivienda, la pueden vender, con esto también les facilita una compra de una segunda vivienda.
0: Les persones que sol·licitin aquesta ajuda directa per comprar un habitatge també es podran acollir a altres mesures com les bonificacions fiscals i també a l'aval de l'entrada d'un préstec hipotecari. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha dit que és una passa important i no descarta ampliar el pressupost que inicialment, com han dit, és de 6 milions d'euros.
2: Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno de una possible ampliació.
0: Com dèiem, els ajuts es podran començar a demanar a partir d'aquest divendres i fins al 31 de desembre de l'any 2027 o fins que el fons s'exhaureixin. Les parelles també se'n podran beneficiar. En aquest cas, els 10.000 euros es repartiran de manera proporcional en funció de la quota de propietat.
3: L'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, APSI, celebra aquesta mesura que diu servirà d'impuls pels joves que no tenen prou estalvis per comprar un habitatge. No obstant això, considera que és insuficient per fer front a la crisi d'habitatge actual.
4: El president d'APSI, Miquel Perelló, explica que la mesura serà útil per a gent jove amb bons nivells d'ingressos, però adverteix que cada vegada hi ha menys immobles disponibles al preu que fixa el govern, fins a 382.000 euros per poder-se'n beneficiar.
5: La situació és massa greu com per una ajuda de 10.000 euros per ajudar. Evidentment, tota ajuda va bé, és a dir, al final, si la gent té 10.000 euros més per donar d'entrada, més si Bavi que fa també dona ajudes per la financiació, si també aconseguim baixar impostos, etc., doncs sí, aliviarà molta gent que no hagi de tenir tant d'orro.
4: Per allò apunta que l'ajuda ha d'anar acompanyada d'altres iniciatives per frenar els lloguers turístics i ampliar l'oferta disponible per a l'habitatge d'ús habitual.
3: I més qüestions relacionades amb l'economia, perquè l'Institut Nacional d'Estadística confirma que l'IPC a les Balears s'ha mantingut en el 3,4% per segon mes consecutiu, tot i la finalització de les bonificacions de l'IVA, el gas i l'electricitat. Mesures que l'Estat va posar en marxa per compensar l'encariment causat per la guerra de l'Orient Mitjà.
4: On més es varen encarir els preus va ser en el sector de la restauració i l'hostaleria, que el juny varen ser un 7,6% més cars que un any enrere, seguit de les begudes alcohòliques, el tabac, l'habitatge, l'energia i el combustible, tot per damunt del 3,5%. Les Balears se situen així com la tercera comunitat amb una inflació més alta, per darrere del 3,8% de Madrid i el 3,5% de Cantàbria. La mitjana estatal es va mantenir el juny en el 3,2%.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: Chico, a Lío, pide un crèdit.
8: En el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com.
3: Els oftalmòlegs adverteixen dels riscos de mirar l'eclipsi solar de dia 12 d'agost sense protecció homologada i recomanen als menors d'edat tenir molta cura, ja que en cas extrem pot causar ceguera si els infants es lleven les ulleres per mirar el fenomen. Per això el govern ha preparat un dispositiu mèdic especial per atendre possibles lesions oculars.
4: Els experts, com l'oftalmòloga Maria Montserrat Miró de l'Institut Oftalmòlegs,

0: El MIC de Mallorca alerten que no prendre precaucions pot provocar una pèrdua permanent de visió.
1: La recomanació fonamental i única és dur protecció. Aquesta protecció són unes ulleres que es poden comprar en un establiment òptic, però són unes ulleres específiques, no unes ulleres qualsevols. Les ulleres de sol habituals no serveixen.
0: Per això insisteixen que, malgrat que a l'hora de l'eclipsi la llum no sembli molt intensa, no ens han de confiar perquè pot causar lesions oculars greus, ho explica Maria Antònia Santpol, optometrista a l'Institut Oftàlmic de Mallorca.
2: Hi ha menys claror i que la pupila se dilata més, con la qual l'entrada d'infrarojos i ultravioletes sí, és intensa i estima l'ull.
0: En previsió d'aquelles persones que puguin presentar molèsties els dies posteriors, el govern treballa en un dispositiu mèdic especial a l'hospital i centres de salut pròxim als punts dels quals serà visible l'eclipsi.
3: Els experts recorden que les ulleres han de tenir un certificat ISO i el segell de conformitat europea que s'indica en les sigles CE i es poden trobar al lateral interior de les ulleres. I l'interès per veure aquest fenomen des de la mà, des d'una embarcació, s'ha disparat. Segons el president de l'Associació d'Empreses de Charter, Pedro Gil, les reserves per aquest 12 d'agost han augmentat prop d'un 20% respecte d'un dia habitual del mateix mes.
0: Falta menys d'un mes, però l'expectació per veure el fenomen astronòmic és tan gran que molts de clients fa 6 mesos que tenen reservada una embarcació a les illes per viure aquesta experiència des de la mà.
4: A nivel de demanda es una locura. Empezaron desde marzo a solicitar a los americanos, los suizos, los holandeses. Con 6 meses de antelación nos llamaban y nos pedían pues posibilidad y nosotros pues no entendíamos ese calibre del evento, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que parece ser que va a estar todo el mundo en el mar.
0: El govern ja reparteix recomanacions per seguir l'eclipsi amb seguretat i des del sector també demanen planificar la sortida en temps i triar bé el patró de l'embarcació.
3: Educació ha publicat la llista d'especialitats declarades de difícil cobertura per al curs que ve. En total hi ha 191 especialitats afectades a tot l'arxipèlag. La radiografia per territoris deixa les pitjors dades a les pitiuses. Eivissa encapçala la llista amb 75 especialitats difícil de cobrir, seguida de Mallorca en 48, Menorca amb una quarantena i Formentera amb 25.
0: Amb aquesta publicació anticipada, Educació vol evitar que al setembre hi hagi aules sense professors. Per tot plegat, devers el curs 2026-2027 s'incrementaran de forma notable els complements econòmics mensuals per atreure així docents a Menorca, que passaran de cobrar 100 a 200 euros més al mes i a Eivissa el plus pujarà fins als 300 euros mensuals. A Formentera, a les places de molt difícil cobertura, es mantindrà el complement de 400 euros. La Conselleria d'Educació recorda que en aquest procés no hi ha cap plaça absenta del català.
3: Segons per arribar a les 7:30, moment per resumir els principals titulars de la jornada.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, el vaixell Al-Andalus, que havia de transportar el primer enviament de residus d'Eivissa a Mallorca per incinerar-los a la planta de Son Reus, continua al port d'Eivissa. El procés ha patit diverses complicacions i reprogramacions. Avui, en el dia que ja hi havia una data tancada, també hi ha hagut imprevistos. Capitania Marítima ha immobilitzat el vaixell que havia de fer el trasllat per deficiències en la seguretat de la navegació que podien comportar risc de contaminar la mà.
0: El vaixell que havia de sortir del port d'Eivissa a les 6 encara no ho ha fet. Es tracta d'una prova pilot que tindrà una durada màxima de 2 anys després que l'abocador de Canaputxa acabi la seva vida útil. La previsió és que cada dia s'envien 7 plataformes cap a Son Reus per incinerar-les. En aquest primer viatge, però, són 5 amb un total de 100 tones. Paral·lelament, el Consell d'Eivissa prepara un pla de xoc per reduir els residus que es produeixen a l'illa. El conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestar.
6: Cada dia entre 780 camions, és a dir, això és el que entra cada dia a tirar-me, entrar 6 o 7 camions més és com si passessin per davant que teva, 6 o 7 cotxes més que no tenies compte, vull dir, no és una exageració, seran d'un 1% més dels camions que entren a tirar-me.
3: I ja han passat a disposició judicial les dues detingudes al matí en una operació de la Guàrdia Civil per vandalitzar immobiliàries estrangeres a Santa Maria contra la gentrificació i la massificació turística. Al jutjat de Via Alemanya hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Tenim novetats?
7: Bon vespre. Doncs encara no ha transcendit la decisió del jutge, perquè de fet encara les dones són els jutjats de Via Alemanya, i aquí a les portes encara també continuen concentrats prop d'un centenar de manifestants com a mostra de solidaritat per les detingudes. Han estat convocats per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, qui denuncia que la detenció és desproporcionada. Jaume Pujol és el portaveu de la plataforma.
8: Bé, avui estem aquí simplement per donar suport a les dues persones que han detingut avui de matí i per denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari, i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
7: La plataforma denuncia que les detencions arriben mesos després que es fessin les pintades, tot plegat amb l'objectiu, diuen, de desmobilitzar-los a les portes de la manifestació convocada el pròxim 26 de juliol.
3: I un incendi a una casa a Llucmajor ha obligat a desallotjar tres habitatges del voltant.
0: El foc ha començat a les 2:30 en un forn de llenya i ha generat una gran columna de fum. La dona, que hi viu, ha estat evacuada i no ha resultat ferida. Les tasques s'han complicat perquè la dona que es feia el dinar en aquell moment pateix del síndrome de Diògenes.
3: Divendres ja estarà disponible la nova ajuda de 10.000 euros per comprar un habitatge a les Balears.
0: Està dirigida a residents de fins a 40 anys que vulguin adquirir un primer pis o casa o que ja ho hagin fet des del 1 de gener. La mesura disposa d'un pressupost propi de 6 milions d'euros i preveu beneficiar 600 persones. L'Agrupació Balear dels Serveis Immobiliaris, APSI, la celebra, tot i que considera que és insuficient per fer front a la crisi de l'habitatge actual.
9: Si la gent té 10.000 euros més per donar d'entrada, més si Bavi, que fa també dona ajudes per la financiació, si també aconseguim baixar imposts, etc., doncs si aliviarà molta gent que no hagi de tenir tant d'orro.
3: Crida urgent a la ciutadania per part del Banc de Sang i Teixit de les Balears davant la davallada de reserves a l'estiu.
0: Ahir s'han produït en manco de 100, quan cada dia se'n necessiten 200. La directora Teresa Jiménez adverteix que si aquesta tendència es manté durant els propers dies es podria produir una falta de reserves importants.
10: Nuestras reservas están en un estado subóptimo, es decir, que necesitamos más donaciones de todos los grupos, porque todos los grupos son necesarios, pero fundamentalmente el grupo cero positivo, cero negativo y A negativo.
0: Manco del 3% de la població sana de les Illes Balears dona sang de manera habitual.
3: Passen 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
5: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
3: La selecció espanyola sabrà avui vespre contra qui disputarà la gran final del Mundial.
11: Sí, a les 9 del vespre començarà un partit que estarà molt pendent. El combinat espanyol començarà l'Anglaterra a Argentina. D'aquest maig sortirà, com deies, el rival d'Espanya a la gran final de diumenge. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, diu que no té cap preferència.
12: Nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado, de dos grandes selecciones también, pero les esperamos a ambas a que le toque con los brazos abiertos.
11: El combinat espanyol arribarà a la cita de diumenge en el seu millor moment després de la gran victòria aconseguida nit per 2-0 contra França. Un triomf que va arribar gràcies als gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Els jugadors tenen clar que han complit un somni.
13: Una autèntica barbaritat, una autèntica il·lusió. Cuando eres pequeño y ves todo un mundial o viajas con tu familia, como es mi caso, a ver un mundial hace muchos años, pues creo que nunca te hubieras imaginado estar donde estás hoy, y bueno, la verdad que una alegría inmensa.
14: Es pues un sueño hecho realidad, la verdad que ni en mis mejores sueños. Muy feliz por la actitud del equipo desde el principio hasta el final. Yo creo que hemos hecho un gran partido.
11: i el tècnic espanyol Luis de la Fuente està segur que el partit de diumenge serà el més difícil d'aquest Mundial.
12: Y para nosotros también el ser artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación de futbolistas excepcional, con una actitud que tiene una actitud encomiable, en fin, que son ejemplo de muchos valores, pues para nosotros es un gran orgullo, insisto, ver a un país unido, entregado a una causa común. Así que vamos a disfrutarlo. Queda otro paso más, obviamente siempre es el más difícil.
11: I amb motiu de la gran final del Mundial, a Palma, a Son Fusteret, s'ampliarà l'aforament fins al 20.000 persones. Per presenciar la final d'ahir s'acostaren al recinte 9.800 persones. També s'organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. I també diumenge podreu escoltar la gran final d'aquest Mundial en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, en una edició especial d'Esportres que començarà mitja hora abans que comenci aquest partit. Donarà inici a les 8:30 del vespre. I també en futbol, el Mallorca ja té definit el calendari de partits d'aquesta pretemporada. L'equip de Luis García disputarà 5 amistosos abans de l'inici de la Lliga. El primer serà aquest dissabte contra el Mallorca B a la ciutat esportiva Antonio Asensio. Posteriorment, durant l'estada a Marbella, s'enfrontarà a l'Al-Fatí i també a l'Alitat, tots dos de l'Aràbia Saudita. Ja de tornada a l'illa, el conjunt vermell rebrà el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, al trofeu Ciutat de Palma. Serà el dia 5 d'agost a l'estadi de Somoix. La pretemporada es tancarà el 8 d'agost, també a l'estadi mallorquinista contra l'Elverberg de la primera divisió d'Alemanya. I els que també es preparen per afrontar la Lliga són els futbolistes del filial mallorquinista, i ho fan amb Pep Lluís Martí com a nou entrenador. Avui el tècnic del Mallorca B ha parlat als mitjans del club i ha dit això.
15: Molt content. Evidentment, quan el club de la teva vida te crida per col·laborar i sobretot per formar jugadors, doncs, evidentment molt content i molt orgullós de poder fer aquesta tasca que segurament serà molt, molt enriquecedora per jo. Evidentment, el club ha crescut moltíssim. El club, en quant a infraestructura, en quant a instal·lacions, en quant a tot, té una millora brutal i crec que les coses s'estan fent molt bé. Des del grup de metodologia també s'estan fent les coses molt bé per la formació de jugadors. I crec que era molt important de la nostra etapa perquè hem tingut el que tenen avui en dia aquests soldats.
11: I a la primera federació, l'UD Eivissa continua preparant la nova temporada i ho fa a l'objectiu de consolidar un projecte competitiu per aspirar a les posicions capdavanteres de la categoria. Ha donat la baixa al davanter Davo i incorpora el migcampista Josep Calavera i també a l'extrem Iker Valera. Així ho ha anunciat Michel Sanz en una entrevista a IB3. Informa Víctor Sancho.
16: Josep Calavera arriba del Tenerife, però ha estat cedit tota la segona volta a l'Hèrcules, on ha jugat 14 partits. Iker Varela és un atacant principalment de banda que arriba en propietat de l'Atlètic Club. La temporada passada va estar cedit al Mirandés.
17: Que Josep Calavera viene del Tenerife y lo querían todos los equipos. Y viene aquí. Entonces, que Iker lo querían todos los equipos y ha venido aquí.
16: Sobre la marxa de Fran Castillo per una xifra al voltant dels 300.000 euros, creu que és coherent i diu que el jugador volia marxar.
17: Para nosotros es una buena propuesta, punto número uno, porque Fran Castillo no quiere estar en el Ibiza. Si un jugador no quiere estar aquí, creo que ya dice mucho de él. Él quería quedarse aquí, si se hubiera quedado, cobrando un salario, no de segunda división, de primera división. No tengo ninguna duda de que la pieza que va a venir por Fran Castillo pues va a hacer olvidar a Fran pues muy pronto.
16: Dilluns l'equip comença la feina i, tot i que no pot assegurar que arribin molts més jugadors d'aquí a la setmana vinent, diu que el més important és fer la plantilla que volen.
17: Y hay situaciones pues muy cercanas a que se puedan concretar, pues no sé si va a ser mañana, pasado, el lunes, no sé. No vamos tampoco a precipitarnos en ninguna decisión, que nosotros lo que queremos es tener la mejor plantilla posible el 31 de agosto.
16: Recordem que l'Eivissa inicia les proves mèdiques divendres i dilluns la feina sobre la gespa.
11: I I en voleibol, els representants balears ja coneixen la seva ruta europea. El Connecta Balear Manacor i la Barca Menorca han conegut avui el full de ruta que els espera a les seves respectives competicions. Els manacorins disputaran per primera vegada a la seva història la CF Cup i a la seva estrena serà contra el Menen de Bèlgica. L'anada d'aquests setzens de final es disputaran a principis de desembre i la tornada a principi de gener. La Barca Menorca, amb experiència prèvia per Europa, tornarà a disputar la Challenge Cup. El debut serà contra el Kaunas de Lituània.
0: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.

0: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
3: Les Balears estan en avís per altes temperatures, segueixen tots aquests dies, temperatures que poden oscil·lar entre els 36 i 40 graus amb un risc d'incendi que continua molt elevat. Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes de salut. Molta atenció especial cap als col·lectius vulnerables, que són persones grans i infants.
4: Anar per zones d'ombra, beure molta d'aigua, tot i no tenir set, menjar lleuger i evitar fer exercici entre les 12 del migdia i les 4 de l'hora baixa. Són només algunes de les recomanacions que dona el Servei d'Emergències 112 per protegir-nos de possibles cops de calor. Els senyals d'alarma, segons la coordinadora d'Emergències i Protecció Civil de l'112, Alicia Florit, són clars.
5: Seria un dolor intens de cap, marejos, confusió, nàusees o vòmits, també tenir la pell molt calenta, vermella i seca, el pols s'accelera i si la cosa empitjora doncs es pot arribar a perdre la consciència.
3: La calor durant el dia és mala de suportar, però els vespres no són millors. Ja s'han donat nits tropicals a Mallorca i Menorca, un fenomen que continuarà un parell de dies més.
4: I per combatre aquestes nits tòrrides no queda altra opció que fer ús de ventiladors i aires acondicionats. Les botigues d'electrodomèstics estan desbordades, despatxen molt de ventiladors de sòtil, però el que més demanda té ara són els aires condicionats portàtils.
3: I al camp, les elevades temperatures passen factura. Les granges de porcs, per exemple, ha augmentat la mortalitat dels animals en un 6%. En el sector de l'hortalissa, les domàtiques han perdut un 20% de la producció.
4: Les trutxes, en el moment del part, són les que més pateixen per les elevades temperatures d'aquestes setmanes. En aquesta granja n'han enterrat 11 enguany. Això és més que en tot el 2025 i el motiu és la calor extrema. Més, com explica el ramader Toni Mestre, les cries no creixen al ritme normal.
6: Els animals que estan sense porcers ni estan de part, això encara no tenen tant de problemes, doncs els pot tenir una bassa amb aigua, els pot tenir... Però els animals que han d'estar dins una paridera amb porcers, que un animal que a les 7 hores baixes posa de parir, o que ha d'estar amb 12 porcers que la molesten tot el dia, ho passen molt malament.
4: Els pagesos de fruita i hortalissa també es veuen perjudicats. La temperatura no davalla ni de nit i el sol crema la producció, especialment les tomàtiques. La productora Isabel Bonnin diu que s'ha perdut un 20% de la collita.
7: El mal és que al vespre no refresca. Tu imagina't una planta allà al mig, 40 graus, 40 graus, 45, 40... Sempre, sempre. És perquè són fortes. A la planta l'ataca, però el que ataca més és el producte. Te crema molta cosa, la domàtica se bull, te queda blana.
4: En el cas dels arbres, les figueres i els ametllers són els que més pateixen, però també els garrovers, que ja tenen garroves negres quan lo habitual seria el mes de setembre.
2: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
3: Cinc-centes persones majors de 45 anys amb pocs estudis i que no tenien feina n'han aconseguit durant els primers 4 mesos de l'any a través del Pla de Seguiment Intensiu del SOIP. D'aquesta manera, s'ha aconseguit reduir un 7% aquest atur estructural de llarga durada i que representa més de la meitat de les persones inscrites a les llistes del SOIP.
4: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat avui els resultats d'aquest programa, que és el segon any que funciona i que pretén incorporar al mercat de treball el col·lectiu de majors de 45 anys en formació bàsica.
8: Nosaltres apostam per fer feina amb les persones aturades que tenim aquí, en lloc d'importar mà d'obra, perquè volen créixer en valor i no tant en volum.
4: Durant el primer quatrimestre s'ha iniciat un itinerari formatiu per a 1.850 persones, la majoria dones. Segons Cabré, l'acollida tant dels inscrits com de les empreses és bona i la majoria acaben en el sector de serveis.
8: Fer-los una cridada i tornar a començar de zero, tornar a començar a fer-los expedients de currículum, de veure quina formació tenen, de veure quina és la seva qualificació, la seva experiència.
3: I l'antic parc de bombers de Son Castelló a Palma es convertirà en una nova comissaria de la policia local. Segons l'Ajuntament de Palma, aquest nou espai permetrà incrementar la capacitat operativa del cos i reforçar el model de policia de proximitat. I faran feina 150 agents.
4: Aquesta operació serà possible perquè aquest dimecres la Junta de Govern de Cort ha aprovat el contracte de lloguer de l'immoble situat al carrer del Gremi dels Picapedrers número 1, l'antic parc de bombers de Son Castelló. L'edifici és propietat de l'Associació Industrial de Mallorca, ACIMA, que destinarà 1 milió d'euros a les obres abans de la posada en funcionament de les noves dependències. La portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que les noves instal·lacions permetran incrementar la capacitat operativa del cos i reforçar així el model de policia de proximitat.
9: Amb això donarem cobertura a barriades de Palma que en aquest moment mai han tingut una comissaria de policia a prop, i això suposo que també, evidentment, des de Seguretat Ciutadana se'ls dirà amb molt més rigor i prudència, però això permet tenir una mobilitat, una reforça l'estratègia de la policia local de Palma d'anar-se implantant a diferents barriades a mesura que la ciutat ha anat creixent.
4: D'altra banda, la nova comissària donarà resposta al creixement de la plantilla de la policia local previst per als propers anys. Segons les previsions de Cort, enguany s'incorporaran 179 agents. Per l'any que ve s'espera l'arribada de 50 efectius més. Concretament, l'Ajuntament de Palma destinarà 3,5 milions d'euros al lloguer de l'immoble durant els propers 20 anys.
2: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
3: La defensa de Begoña Gómez ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado els bitllets d'avió del viatge a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. Així mateix, retreu al magistrat que l'obligui a acreditar la inexistència d'una conducta delictiva.
4: Dilluns, el jutge va demanar a la dona del president del govern estatal, Pedro Sánchez, que justificàs que havia utilitzat el passaport només per viatjar a Londres a la graduació de la seva filla. Això perquè el passaport que Begoña Gómez va entregar diumenge als jutjats no hi havia segell que n'acreditessin les entrades i les sortides. La defensa de Gómez ha presentat un recurs en què explica que el Regne Unit ha suprimit els segells físics als passaports. L'advocat Antonio Camacho assegura que l'acreditació d'entrada al país es pot efectuar per altres mitjans, com les targetes d'embarcament o els justificants de viatges. A més, segons Camacho, el requeriment del jutge exigeix a la defensa que acrediti que no s'ha trencat cap mesura cautelar, cosa que, diu, inverteix el principi cardinal del procés penal.
3: I la presidenta del PSOE, Cristina Narbón, es desmarca davant el jutge Santiago Pedraz de la presumpta trama de l'exmilitant socialista Leire Díez. Ha declarat avui com a testimoni a l'Audiència Nacional. Ha assegurat que no sabia res d'aquesta suposada xarxa per boicotejar causes judicials que afectaven el govern central i l'entorn de Pedro Sánchez.
4: Narbón ha respost pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb Leire Díez l'abril de 2024 i que estan recollits en un informe de l'UCO. Missatges que coincideixen en la data de publicació de la carta de reflexió de Pedro Sánchez. En aquells missatges, Leire Díez li proposava capgirar la situació i oferir ajuda qualificada. Narbona ha explicat que ella la va remetre a Santos Cerdán i que l'exsecretari d'organització del PSOE li va dir després que Díez no havia portat res d'interès.
10: Muy rápida, no ha durado ni media hora. Le he explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella, y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
3: I després de la sentència que condemna el germà del president del govern a 9 anys d'inhabilitació, el PP i Vox han carregat avui contra el president pels casos judicials que envolten l'executiu.
4: Feijó parla de president autoritari i Ignacio Garriga de Vox diu que només falta la imputació de Pedro Sánchez.
11: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
12: Lo que sí sé es que falta el más importante, que es la imputación del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y sé también, como saben todos los españoles, que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible para mantenerse en el poder.
4: El govern, en canvi, parla de Lawfare. L'advocat de David Sánchez ha anunciat que recorrerà contra la sentència.
3: El darrer baròmetre del CIS dona al PSOE un 33% dels vots i amplia la distància amb el Partit Popular, que es queda gairebé 8 punts de diferència dels socialistes. Els populars perden 2 punts i es quedarien en el 25%.
4: Aquest baròmetre es va fer a principis de juliol, just després de publicar-se la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil, i abans de conèixer-se la condemna d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Pel que fa a la resta de partits, Vox baixaria mig punt i es quedaria amb el 15,3% dels vots en la tercera posició. Sumar davallaria lleugerament fins al 6%, mentre que Esquerra Republicana pujaria 8 dècimes i se situaria en el 2,7. Per part seva, se acabó la fiesta, avança Podem per una dècima.
3: I finalment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà demà, dijous, si la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu.
4: Dictarà les dues primeres sentències sobre els dubtes dels tribunals espanyols en l'aplicació de la llei orgànica d'amnistia i la seva compatibilitat amb el dret comunitari. El Tribunal Europeu ha rebut fins a 4 qüestions prejudicials sobre les quals ha de decidir en sentències vinculants.
3: I el president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha assistit a l'acte oficial de demolició de la centenària tanca de Gibraltar, que passa a la història després de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit arran del Brexit.
4: A partir d'avui, el penyal s'incorpora de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulin entre Espanya i Gibraltar. En una declaració institucional, sense preguntes i sense fer referència al seu germà, el president espanyol ha destacat que avui cau el darrer mur de l'Europa occidental.
13: Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
4: El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat que s'hagi eliminat la tanca.
14: Hemos quitado también la valla, esa valla de Franco, esa valla que Franco le gustaba tanto que la cerró. Y yo, ¿sabes lo que creo que debíamos hacer? Debíamos llevarnos la valla española, se la debían llevar a la Almudena y ponérsela encima a Franco, que le gustaba tanto, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él.
3: I una dona i els seus dos fills menors han mort avui a la presa de Roncal, a Navarra.
4: La Guàrdia Civil investiga les causes del succés. Les primeres hipòtesis apunten que els tres haurien perdut la vida ofegats.
3: L'Ajuntament de Benetússer a València demolirà la part que queda d'ampeu de l'edifici que es va esfondrar ahir a la nit sense causar víctimes.
4: L'immoble amb una planta baixa i tres altures es va esfondrar i vespre, poc després de ser desallotjat, els veïnats varen detectar esquerdes i sorolls i varen avisar els bombers. Aquest edifici es troba de vora un solar en què hi ha unes obres. Els tècnics han valorat la situació i, per seguretat, recomanen que s'esboqui la part de l'edifici que queda d'ampeus. Des de les 12 persones reallotjades, 5 varen ser reubicades a través dels serveis socials municipals a un hotel de la zona i la resta varen poder quedar-se a cases de familiars.
3: Hi ha estat declarat un nou incendi forestal a Catalunya, ha estat a Sant Quirze Safaja, a Barcelona.
4: 18 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris fan feina a la zona per apagar les flames. El foc ha obligat a confinar per prevenció diversos habitatges i un hostal rural. A més, s'ha desallotjat una casa de colònies i un càmping.
3: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
2: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Are you ready to go? Tu, que te viste que tu vida no valía. Que te inclinaste para...
3: I comencem aquesta plana cultural concretament amb un apunt de servei perquè Serveis Ferroviaris de Mallorca posarà en marxa serveis especials nocturns. Serà dissabte amb motiu del festival Orgullosament Inca.
15: Es tracta de la primera vegada que l'empresa pública ferroviària programa serveis nocturns amb motiu d'aquesta celebració. En total s'habilitaran 12 serveis especials nocturns que circularan durant la matinada de dissabte a diumenge en els trajectes Palma-Manacor i Palma se pobla en tots dos sentits. Aquest reforç se suma a la programació de trens nocturns que Serveis Ferroviaris ofereix habitualment en dates com és el Dijous Bo, Sant Antoni, Sant Sebastià, Esbarmà o les festes de la patrona, entre d'altres.
16: En la periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo.
3: El buit també pot ser una forma d'art. És la proposta de l'escultor mallorquí Vicenç Mulet, que avui ha inaugurat el Centre Cultural de la Misericòrdia a Palma l'exposició Buits, espais per a la mirada, una mostra formada per 25 escultures de ser que conviden el visitant a descobrir com l'absència de matèria també construeix formes, volums i emocions.
15: A través de peces de grans línies geomàtriques, l'artista juga amb la llum, les ombres i les diferents textures de l'acer, oxidat, cru o polit, per transformar una matèria aparentment rígida en escultures plenes de moviment i lleugeres. La comissària de la mostra, Bàrbara Galmés, destaca que és la mirada de l'espectador la que acaba completant cada obra. Vicent Mulet, nascut a Palma l'any 55, ha dedicat bona part de la seva vida a la medicina. Ara, després de la jubilació, presenta una obra que resumeix anys d'investigació artística i de recerca sobre la relació entre matèria, espai i llum. L'exposició es podrà visitar fins dia 22 de setembre a les sales de l'Aujub de la Misericòrdia.
3: I ha signat algun dels himnes més recordats del pop llatí dels anys 2000.

0: deia Scotty, i avui torna a Mallorca per actuar a les sales Grammy en una nit molt especial que coincidirà en la semifinal del Mundial entre l'Argentina i el seu país i Anglaterra.
1: L'organització no podia preveure que l'equip arribaria fins a aquesta fase de la competició, però ha decidit convertir la vetllada en una doble celebració. El partit es projectarà a partir de les 9 en pantalla gegant, tal com ja es va fer ahir amb la semifinal d'Espanya, i just després començarà el concert. El programador del Grammy, Pau Fornés, assegura que passi el que passi sobre la gespa, la música serà la millor manera d'acabar la nit.
2: Coti estarà tocant una velada muy especial, sobretot per al públic argentino, perquè vamos a televisar el futbol. Estamos en época de mundial y el fútbol manda estos días. Entonces se podrá ver el Argentina-Inglaterra y luego el concierto de Coti, en lo que será una gran celebración, probablemente si Argentina gana, y si no, pues será un bálsamo, ¿no? Porque al final la música nos acompaña en los buenos y en los malos momentos.
1: Una fórmula que difícilment pot fallar. De fet, ja només queden poques entrades per un concert que començarà avui vespre.
3: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, Artà, 107.3 a la Colònia, o radioartà.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. Stand.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i molt escoltat de la Colònia de Sant Pere a www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja dimecres, concretament dimecres dia 15 de juliol de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal. Són les 16:42 minuts. Com dic, d'avui dia 15 de juliol de 2026, estem amb aquesta temperatura aquí dins dels nostres estudis de 31,4 graus centígraus i bé, el Manco hem pogut trobar de moment una manera com de repartir aquest aire fresc, frescat, a veure si podem anar-lo aguantant així tots aquests propers dies i setmanes. Bé, d'aquí a una estona, si no és res de nou, crec que podran tenir el bal de Manolo Galán aquí als nostres estudis de Ràdio Horta Municipal i mos farà aquesta secció que diem de l'Ajuntament d'Informa, on com sempre feim, com sempre que podem, feim en aquestes, en aquest cas, aquest repàs als diversos temes, si més no, qüestions del nostre municipi d'Artà, que siguin objecte de comentari per part del Balda o Baldesa, en aquest cas actualment Balda, que diem, me'n refresc a nivell general, que diem en qualsevol moment de la història de Ràdio Artà, per dir d'alguna manera, evidentment en cada cas qui sigui la primera autoritat municipal, perdoneu, i això, en aquest sentit, tenim aquesta veu directa del Balda d'Artà, en aquest cas Manolo Galán, per comentar, com dic, aquests diversos temes que tenim o que cada setmana anem intentant comentar, depenent un poc de l'actualitat o coses que el Balda a vegades també molts avança, i així també teniu aquesta exclusiva a través de Ràdio Horta Municipal. Així que, però serà, com dic, més tard, així que de moment donem el sus. Benvinguts, començam.

Per certa banda, entrar en temes... bueno, també realment podria ser un tema, entre cometes, noticiable, noticieta, no sé com dir-li, amb tot el carinyo, pel programa d'avui de Tic Tac, Divendres Tele, televisió. Alguns, a lo millor, ho heu vist. Hi havia, en aquest cas, o se feia, millor dit, bueno, era gravat, ho dic perquè se nota lògicament per diverses qüestions. En aquest cas se feia el programa que un dels programes, millor dit, que se va enregistrar a Artà. És un programa de preguntes i de proves, diguem-li d'alguna manera. A IB3 Tele, que se fa això en migdies, crec que no sé ara si comença a 3 o crec que a les 3 i busc 3 i mitja, 4 menys algo, crec que en tot cas ara no ho vull assegurar, però bueno, sí que sé que se'n varen gravar alguns a Artà, perquè se sol gravar, que diem, a cada poble varis, suposo que aprofiten ja el desplegament tècnic, imagino. Que també és normal i lògic, en tot el que costa i de més. I crec, si no vaig errat, que ja fa setmanes se'n va emetre un, no vaig poder-lo veure malauradament. El d'avui ja he pogut veure a l'inici, ja, perquè de fet ja havia de venir cap aquí. Sí que participava en aquest cas en els col·laboradors de Ràdio Municipal, l'altre era el Salvador Martínez, el que se va fer anteriorment, i el d'avui era també un altre col·laborador nostre, i he de dir que no hi van tenir res a veure ni amb un programa ni amb l'altre. En aquest cas, en Pep Toni Gomila, Pep Toni Bulde, conegut per tots, del programa d'Art en Joc, i en aquest cas el seu germà, avui competien, diguem-li així, un contra l'altre. Com dic, com he hagut de venir fins aquí, no sé qui ha guanyat, sí que veure que algú ja anava més avançat que l'altre, ho deixo aquí per si algú... no sé si se'n fan remissions, supos que sí que se pot veure a través d'IB3 a la carta. En tema de remissions a la pròpia tele no ho tenc encara controlat, ara aquí una estona o més tard si de cas ho soc, però bé. En aquest cas això, és un programa que s'agrava, no sé si a tots els pobles, suposo que sí, però bueno, no tenc el detall, però sí que si no a tots, a molt de pobles de les illes, i en aquest cas a Artà se n'hi varen enregistrar això, no sé si dos, tres o alguns més. No ho tenc el detall com a tal, però sí que sé que un ja se va emetre, me varen dir fa unes quantes ja setmanes, perquè no s'anuncia, bueno, sí que crec que el dilluns s'anuncien als pobles que se farà aquella setmana, crec que, però segurament dilluns no el vaig poder veure, o no vaig poder veure el moment que s'anunciava. I això, ja has d'estar atent al cap i a la fi. També sé que, no sé si ha sortit o no, sí que alguns dies ho he pogut veure, altres no, per tant, encara

queda dies per emetre, entenc. El, dins del programa Sol Solet, que de fet crec que se fa just abans, o s'emet, millor dit, just abans, també si se van registrar, no sé si hi ha altres dies o altres moments, però sé que, per exemple, el primer dia de festes de la colònia Sant Pere, amb els capgrossos coloniers i tot el que hi havia, si més no, sé que, perquè ho vaig veure allà, hi havia tant una... bé, dues atlotes, una que en la càmera, avui en dia que ja fan amb aquesta càmera de fotos que fan vídeo, que és una altra història que no entraré ara, i la periodista. En aquest sentit, això, varen dir que era del programa Sol Solet. També com és una cosa que van fent com una espècie de, ho diria així, no se diu així realment, però una espècie de popurri, dins cada programa diverses localitzacions, i aquí sí que no s'anuncia quan se farà o quan s'emetrà, i per tant és difícil saber quan, o si ja s'ha fet o quan se farà aquest del Colònia Sant Pere. No sé si s'ha gravat també el nostre municipi en algun altre moment, ho desconec. En aquell cas, com va pillar que era allà, evidentment ho vaig veure, però vaja, són aquestes referències a Artam, a la televisió autonòmica d'IV3, de la televisió autonòmica de les Illes Balears, per si qualcú vol estar atent o vol recercar, si més no, els que ja s'han emesos, en aquest cas, a través d'IV3 a la carta, o la manera que cadascú tingui disponible, que avui en dia les tecnologies permeten també aquesta cosa de recuperar, ja no estant com temps enrere, que havien d'esperar si hi havia remissions i si no, paciència.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Fa unes hores Capitania Marítima ha donat la senyal d'alarma. El vaixell que ha de transportar els residus d'Eivissa a Mallorca presenta perills per a la navegació i l'ha immobilitzat. Però en aquests moments el Consell Pitius manté les previsions que sortirà a les 6. Alberto Ferrer, bon dia. Quina és ara mateix la situació?
2: Bé, bon vespre. El Consell d'Eivissa diu que no té constància a hores d'ara que hi hagi cap incidència per part de la navillera amb aquest barco, amb l'Àndalus, així que segueix amb la seva previsió de fer el primer enviament de residus d'Eivissa cap a Mallorca. Avui embarquen ja 5 plataformes, les 5 primeres, amb 24 tones cadascuna. Serà al voltant d'un centenar de fems que van cap a Mallorca i que es pagaran a prop de 500 euros la tona pel transport. La previsió és que arribin a Port Palma al voltant de les 11 de la nit per entrar a la planta de Tirme a partir de mitjanit. El conseller mallorquí de Medi Ambient, en Pedro Bastard, es troba a Eivissa per veure de primera mà com es fa tot aquest procés d'embalatge de les bales de residus, que està segur que no causaran cap molèstia, segons ha dit, afegida a les circumstàncies de Sant Reus, i és que ha insistit que aquests 5 camions representen un increment de només l'1% en el volum que ja rep la incineradora. El conseller eivissenc Nacho Andrés ha destacat per la seva banda que aquesta prova pilot ve acompanyada també d'un pla de xoc per reduir els fems que es generen a les pitiuses i pels que s'han demandat 21 milions d'euros de finançament extraordinari dels ITS amb accions que, com podria ser la incorporació de la recollida porta a porta dels fems a determinades zones de l'illa i també la possible construcció d'una planta per a un major aprofitament dels residus per tal de reduir el volum que actualment és de 80.000 tones anuals que genera l'illa d'Eivissa.
1: Gràcies, Alberto. A manco d'una hora de la previsió de la sortida del vaixell d'Eivissa a Mallorca. I anem a Llucmajor, que, com vos hem avançat a l'anterior butlletí, s'ha pegat foc un habitatge. Allà ja hi ha la nostra companya d'informatius, Marta Pérez. Marta, bon dia. Què veus? Què ens pot explicar ara mateix?
3: Bon dia, sí, pues l'incendi s'ha declarat cap a les 3 de l'hora baixa en un habitatge situat al carrer Major de Llucmajor. Precisament ara encara hi ha una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts del municipi que surt de l'habitatge i que s'estén per bona part del poble. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius al parc de bombers de Llucmajor, Manacor i Felanit, que encara treballen per controlar i extingir les flames. També hi han intervingut agents de la Guàrdia Civil i de la policia local de Llucmajor per intentar controlar el trànsit. Segons les primeres informacions, a l'interior de l'habitatge hi havia una dona que ja han aconseguit treure i en principi estaria estable. Els bombers han hagut de forçar la porta per poder accedir-hi i localitzar-la. Encara continuen fent feina com deim i de moment l'origen del foc es desconeix, encara que sí que és destacable que fonts policials ens han confirmat que la dona acumulava una gran quantitat de fems a l'interior del domicili.
1: Gràcies, Marta. I anem fins a Gibraltar, perquè allà, com sabeu, ahir es va signar l'acord que ha fet que des de les 12 de la nit, des d'avui, ja no hi hagi tanca. El ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ho ha celebrat amb aquestes manifestacions.
4: Hemos quitado también la valla, esa valla de Franco, esa valla que Franco le gustaba tanto que la cerró. Y yo, ¿sabes lo que creo que debíamos hacer? Debíamos llevarnos la valla española, se la debían llevar a la Almudena y ponérsela encima a Franco, que le gustaba tanto, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él.
1: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: I bé, segons Balears Meteo, mos dona ara mateix temperatura de 35,5 graus a l'estació Hortencamolins 10, 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar, repeteix 35,5 graus centígraus, diu la paraula OFOC, ja que marca sensació tèrmica de 50 graus, 10 graus més de sensació que ahir i després ahir. Aquesta és la informació a hores d'ara de balearsmeteo.com/ l'estació d'Hortencamolins 10, quan dic En aquest cas, recordem que ahir després ahir marcaven descensió tèrmica uns 40 graus a l'hora del programa que diem, i ara mateix, quan són les de 7 i 4 minuts i 5 ja, en aquest cas, descensió tèrmica de 50 graus, Déu-n'hi-do. Això són les dades que porta aquest portal web i ja he dit sempre, evidentment, depèn de la zona on estiguem mesurant, on hi hagi el termòmetre de més, on estiguem, pot variar sempre, tant quan parlem de pluja com quan parlem ara de temperatures, evidentment sempre hi pot haver un petit o no tan petit, depèn, de calatge, en aquest sentit, perquè això, hi ha diversos factors, evidentment, que formen part de la meteorologia i, evidentment, no és una cosa que sigui per tot Artà igual, diguem-li la primera, ni per tot, posa l'exemple, Sant Llorenç igual, ni per tot Manacor igual, etc etc etc. Evidentment, depèn de molt de factors i, per tant, això, l'estació en aquest cas de Molt Lleu a través de Balears Meteo mos marca això, aquesta temperatura, repetesc, de 35,3 graus centígraus, en sensació, ara ha baixat, ara mateix ja no marca els 50, sinó que marquen 49, que així tot ja n'hi ha i s'obre, però bueno, el manco aquesta petita baixada, però vaja, 50 graus de sensació tèrmica, això, Déu-n'hi-do. També recordem, aprofit per recordar, que l'Ajuntament va instal·lar ja fa pràcticament un any, no el fa encara, el setembre de 2025, aquestes dues estacions, en aquest cas el portal, bueno, que estan connectades al portal web wonderground.com, ja sabeu que el meu anglès no és perfecte, perdó si m'equivoc, i una de les quals està a Artà i l'altra està a la colònia de Sant Pere. La que està a Artà ara mateix marca 36, correcte, ara s'acaba de tutjar tot plegat, 34,1 graus centígraus. En aquest cas, l'estació de l'Ajuntament d'Artà, ubicada a les proximitats del propi Ajuntament en si mateix. I està en anglès, per tant, també no m'ho voldria equivocar, però entenc quin interpret que diu la sensació tèrmica de 43,4 graus centígraus. En aquest cas, quan dic a l'estació de l'Ajuntament, ubicada al propi Ajuntament. Punt de robada, en aquest cas, 25 anys.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: I bé, doncs, com dèiem, i com ja sabeu, en aquest cas, els dimecres solem tenir aquesta secció habitual de l'Ajuntament Informa, amb el Valertà Manolo Galán, que ja el tenim aquí als nostres estudis. Bones tardes,
1: Bones
0: Manolo.
1: tardes, camarada, com esteu?
0: Va bé, i doncs, com sempre, tenim tot un seguit de temes, començar per alguna banda, un poc com feim moltes vegades darrerament, aquesta, diguem-li, actualització sobre tema obres, que sí que és veritat que ara ja amb certs, bueno, anava a dir canvis, no sé paraula, però bueno, que certes zones que sí que ja són transitables i de més, però bueno, com està tot el tema molt genèric, si més no, d'obres a
1: Bueno, a
0: Arran.
1: nivell d'obres, dic que ara pràcticament a nivell d'obra municipal en tenim una en marxa, i una que sé que a nivell de circulació molt d'estorb, veig ja fa temps que m'ho està estorbant un poquet, la circulació ordinària del poble, no? Ara, diríem, la darrera reunió que van tenir amb la direcció d'obra, amb l'empresa, perdoneu, va ser ahir, i plantejàrem ja els objectius a fi d'assolir aquesta obra, no? Els termes i les dades que ells me donen, i repeteixo, que ells me donen, que sempre me donen, són els següents. Ara, diríem, tenen obert el carrer Figueral, el carrer Pitxol i el carrer i mig carrer de l'Hostal. 26, 27 de... No, 28 i 29 d'agost, és a dir, principi de festes, de juliol, perdona, 28 i 29 de juliol, principi de festes, l'empresa va comentar que estaria asfaltat tot el carrer Figueral, la placeta, en principi la placeta va d'aquí una part, i el carrer Pitxol. Quedaria per acabar d'hormigonar o potser acabar d'adoquinar el carrer Hostal. El carrer Hostal és el que va un poc més endarrerit perquè s'han trobat un tipus de pedra que és molt dura i que és complicat fer-hi feina allà en les situacions que tenen allà d'un carrer estret, de que la maquinària que pots posar allà no és una maquinària molt grossa, que la màquina no pot fer gir per carregar i descarregar, és complicat fer-hi feina allà. Una empresa quan licita ha de saber on va, no? I m'ho hem trobat això, no? Però bé, més enllà del tema pressupostari, que és un tema que hem xerrat amb l'empresa i que m'ho hem de posar d'acord en segon quin tipus de preu contradictoris que han sortit i segon quin tipus d'escomeses i coses que han sortides, els plaços que ahir mos va demanar són els següents, no? El que he dit, no? Se maneja la possibilitat en el carrer Hostal el compromís, en principi jo això sí que crec que serà una realitat, és que estirà tot picat dins el juliol i la meitat de formigonat. Hi ha un canvi en aquest carrer perquè l'empresa el va posar damunt la taula i nosaltres ho vàrem veure bé, saps? I també dic que a mi personalment m'agrada més que aquest carrer Hostal per amplada té unes característiques semblants a el que dèiem nosaltres al carrer diríem de Valer Barca a Can Matamala, no? El carrer
0: Exacte,
1: Caritat, no?
0: aquell
1: Aquest
0: tram.
1: trofet. I vàrem plantejar a veure si hi hauria molta diferència de preu a nivell d'asfaltar o a nivell d'adoquinar tot. A l'empresa li és més fàcil adoquinar perquè té els treballadors, no ha de dur asfalt, l'asfalt ja és complicat perquè va amb una rigola al mig, per tant, les mides són complicades. I, per tant, hi haurà aquest canvi. Què vull dir amb això? Que amb aquest canvi, una vegada hormigonat el carrer, el renou de màquina pitant o asfaltat, ja és veritat que l'asfalt és més ràpid d'una vegada que l'asfalt, de tal volta més ràpid, però l'adoquí tampoc no du massa més trull, eh? Saps? Per tant, ells comprometen a que dia 29 el tema d'asfaltatge del carrer Pitxol i Figueral estirà fet i una part del carrer Figueral, del carrer Hostal, estirà formigonat. No? Per tant, a partir d'aquí, després, hauran de fer feina fins a mitjà agost, a veure si són capaços de cavalar ja aquesta obra, perquè és una obra que ha estat complicada, i és complicada.
0: Clar, en aquest cas a nivell de sa part, diguem-ne així, que ja està transitable, tipus carrer Santa Margalida, altre tram, diguem-ne així, de carrer Figueral i altres, carrer Nou, etc. En aquest cas, com, no sé si se'n pot fer, diguem-ne així, una avaluació, no sé quina seria la paraula, d'aquest temps que ja s'ha posat en marxa tot plegat. De moment funciona, tot bé, sí que veig que no hi ha hagut pluges també a nivell de sobretema, suposo, això, dir, però bueno.
1: A nivell de tocar circulació no toquen en circulació, no, perquè ja m'ha bastat,
0: ja
1: m'ha bastat un poquet d'això. El que nosaltres ara pretenem és que els carrets circulin, els que passaven un poquet de més pena perquè, clar, ha passat a plataforma única del carrer Santa Margarida davant Cal Deu, davant la perruqueria i l'estètica que hi ha allà, que passaven pena perquè, clar, les aceres ja són totes de mateix nivell, però no hem notat gran diferència i, per tant, la cosa funciona, no? A nivell de, ja dic, a nivell de circulació no toquen res. A nivell d'aparcaments, l'únic que han tocat és en el carrer Parres, que en el primer tram que va entre Figueral i carrer Nou, antes se podia aparcar i ara no se podrà aparcar. I també podies aparcar fins a el que és el mercat nostre. Antes podia aparcar, ara no se podrà aparcar. No? Però això ha estat una demanda dels propis ciutadans, que m'ho han demanat, i ja s'ha recollit firmes que pràcticament hi són totes. Per tant, nosaltres amb això no hem vist més problemes, no? El carrer Nou segueix igual, i el carrer, diríem, carrer Parres, el tram que hi ha davant el centre de la tercera edat, i això no se toca, no? En principi, tot això no se tocarà res, no? I ara el que estem és centrant els esforços a veure si poden marxar el més aviat possible del pitjol, i després l'hostal, que mos durà un poc més de trull perquè canvi de paviment, i perquè també tant la direcció facultativa com els tècnics municipals com jo mateix i jo han cregut oportú aquest canvi de paviment, no? La plata d'aigua també hi ha un canvi de paviment. Damunt el projecte hi havia la pedra, la mateixa pedra que hi havia que hi ha aquí davant l'Ajuntament, i han decidit homogenitzar el tipus de material, per tant el farem tot d'aquí, saps? I diríem, a nivell de circulació i d'aparcaments no se toca, saps? Sí que és vera, i això ho vaig fer notar, que se fa una previsió per si un dia se fa una passa més i s'incorpora algun arbrat o s'incorpora algun mobiliari. Se deixa unes comes d'aigua, per si de cas, quedarà enterrada, si un dia se fa servir bé, i si no, quedarà enterrada. Tampoc no és cap problema més d'això.
0: Clar. Més enllà d'aquestes municipals, si més no, que són les que has comentat o han comentat ara, també hi ha, com has comentat fora de micro, com se sol dir, en aquest cas, que és més tema privat, les que just aquí baix de les escoles, hi ha aquesta franja que avui s'ha obert i s'espera que durant un dia s'estigui fent aquestes obres, però bueno, que no és res municipal en aquest cas.
1: No, diríem, ben igual que la setmana passada, no, l'altra, en el carrer Figueral hi havia una pana elèctrica i se'n va anar llum a conseqüència d'estubo enterrat que tenim en el carrer Figueral, i va venir a l'ECNOR i va obrir el carrer a la Brava, saps? I ens va deixar els carrers enderrats allà. Aquesta obra que ara tu has comentat, jo, la veritat, sí que sabia que hi havia obres que s'havien de fer aquí, però m'ha sorprès que fos avui que començàs. De fet, em dic que no començàs. Bé, no començàs. Aquesta obra ha de subministrar l'electricitat a un establiment que hi ha de vora, saps? Però han cregut oportú que avui se faci aquesta raça perquè havien duit els mitjans, perquè si no arriben a dur mitjans no comencen, saps? I el seu compromís és fer la raça sense interrompre el trànsit entre avui, aquesta setmana i dilluns màxim, i deixaran els tubos enterrats i deixaran el que és un asfalt, un formigó. Després, l'altra idea és que a l'octubre acabin la feina que es connecten aquest establiment, no? Però a veure, en més de gos, jo els he dit que no, perquè aquí hi ha molta gent, que hi ha establiments hotelers, que hi ha veïnats que volen descansar, que estan de vacacions, i que no té massa sentit fer aquestes obres en aquest temps. Això són empreses privades que venen per donar subministrament a un establiment, una casa, a un augment de potència. Aquestes no són obres municipals. Que han de tenir l'autorització municipal,
0: clar,
1: però que no són municipals.
0: Perfecte. Després, canviant de tema, supos que ja anirem actualitzant si cal en properes edicions. Tenim també, per exemple, aquesta que vam comentar fa dies, aquesta licitació, que és una cosa del govern de Silla Balears a la Conselleria d'Educació, de les obres de Na Caragol, del Col·legi Públic Na Caragol, en aquest cas per part de la Conselleria d'Educació.
1: Sí, aquestes obres són unes obres que ja venen de fa molt de temps, jo crec que bueno, d'aquesta legislatura no, venen de l'anterior, aquestes obres, i a la fi està en licitació. Entenem que una millora important per col·legi, per Na Caragol, se rehabiliten banyos interiors, se rehabiliten una terrassa que tenen en mal estat, i després el que fèiem el perímetre de Na Caragol, i són unes obres que tant na Maria Antònia com jo hem pitjat bastant perquè se fes el millor possible, i arribàvem en el darrer estiu damunt a punt de pitar el final del partit. Però bé, està en licitació, que és el que volíem, ara esperem que l'empresa licitin, i com més aviat tinguem l'empresa licitadora, pues millor, més prep podrà començar. Ara, com matem, començarà els curs i aquestes obres tiran en marxa.
0: Clar, això el que anava a demanar per tempos, supos que és difícil en aquest cas que hagin acabat, si no abans, perquè entenc que els plaços són els que són i evidentment és bastant
1: per no dir impossible. Exactament, el dia que se va penjar la licitació, pel cap baix es tirà un mes, o 15 dies, sí, entre 15 dies i un mes, després s'haurà de valorar les ofertes, que en el mes d'agost en seu personal de vacances crec que serà complicat, però bé. Jo sé vacances dels altres no els de control, i una vegada hagi l'oferta guanyadora se té, crec que són 15 dies per firmar el contracte i un mes a partir dels 15 dies per començar les obres. Per tant, els plaços bon anem a l'octubre, setembre, octubre, crec jo. Voldria equivocar-me i començar antes, però
0: tant de bo.
1: Suposo que antes de final d'agost, setembre, no començaran les obres.
0: Després hi ha un tema que no sé si també en certa manera històric, si se pot dir així, no sé, aquest satèl·lit Posidònia que se va ser llançat també fa una setmana, crec que era més manco, és el primer satèl·lit balear, però també hi té hi té participació en aquest cas hortenenca, i això, per tant, també aquestes coses que ara segurament no li donem la importància que segurament té, però que després quan vegem, si supos que arribarem a veure resultats entre còmetes com a tal, que el propi Ajuntament o els organismes pertinents que sigui que puguin fer ús de les dades que puguin donar-se o els ús que se pugui donar, en aquest cas supos que és tot un avanç i una cosa important també per Artà, evidentment per Mallorca, per Balears, etc, però en aquest cas també per Artà, no?
1: Bueno, si jo no vaig errat, és el primer satèl·lit que en Catsala seria Balears i que això, no? El nom crec que és molt apropiat, és Posidònia, i sobretot perquè el que vol fer és un, i ara ho diré en les meves paraules, però ara m'equivocaré, però i si en Tomeu m'ho escolta, que m'ho disculpi, saps? Bé, nosaltres vam anar juntament amb algun tècnic municipal a la presentació dels satèl·lits, que m'ha xerrat el 24, al principi del 25, que era això, no?
0: Sí,
1: malament. El primer de tot és que ens van fer sentir orgullosos de les empreses que han nascut en aquest viver on estem aquí i tenen aquesta projecció ja no nacional sinó internacional. No? Quan tu deixaren de posar un satèl·lit en òrbita, diríem, són paraules majors i mai te fas una idea de lo que és això. La sorpresa va ser quan el vas veure i que diu, ah, és això, vale, d'acord. Però perquè van anar a la presentació, a la qual, en les meves paraules, i perdoneu-me si no m'he pres bé o si faig alguna errada, no? L'objectiu d'aquest satèl·lit és un satèl·lit que el que detectarà és un poquet a nivell de sequeres i a nivell de masses d'aigua, saps? El que pretén és tenir controlat un poquet la part hidrològica de Mallorca, no? Què hi juga Artà? Se juguen dos models, com es Calvià i com es Artà. No? I això ens permetrà a nosaltres tenir dades, bé, el govern tindrà dades nostres i de Calvià en principi i de tota Mallorca, no? I això, l'objectiu és que com més dades tens, més te pots anticipar amb una possible sequera, més te pots anticipar amb una possible capacitat hídrica que puguis tenir, no? Això dit en paraules molt vulgars, no? Saps? Sí que és veritat que tot això ho hem d'enllaçar en la campanya que ha fet el govern de i que la qual trobo que és bastant encertat, per no dir molt encertat, que està col·locant comptadors d'aigua a tots els pous d'extracció, els municipals, entre els quals els nostres, i això les tindran monitoritzat. El que nosaltres hem demanat, i crec que ja ho tenim, és que nosaltres puguem tenir aquestes dades també, perquè això a nosaltres ens ajudarà a poder comparar les fuites en el rendiment de xarxa nostra. No? Jo crec que està bé que plantegem l'aigua com una necessitat bàsica, i tots els esforços que faguem en el tema de valorar aquest bé tan preciat com el saigo seran de menys, perquè crec que s'ha de fer una política integral d'aigua, perquè seria Balears, i ara ho veurem, ara vivim de rentes perquè han tingut un hivern més o manco bé, però mireu les masses de Menorca, que ja estan en els 35, i les de Mallorca no estan molt més endavant. No? Perquè aquesta calor que fa no mos ajuda gens, el plan de sequera que tots els municipis deien, bé, ara les reconeixem una miqueta perquè tenim recursos hídrics suficients, nosaltres som els primers que comparant sempre les dades de l'any passat. I he de dir que Artà més o manco va bé, no comparat amb l'any passat. Però també és veritat que no ens poden despistar. Perquè qui més que manco estem amb un company, i és que antes de venir m'he pres una dutxa i no ho sol fer. Però és que la calor està... I clar, aquestes dutxes són tan delitos, tu multipliques per dutxes que som aquí, doncs tenim això, no? Saps? No m'ho equivoquem, hem tingut un hivern bo, sí. Però tenim un estiu complicat a nivell de calor i que ve llarg, ve llarg. I després hi ha molt de signes, però no ho dic probablement, però jo això no ho vull dir, saps? Que hi ha molt de signes que tinguem una tardor complicada a nivell d'aigua. Si aquesta massa d'aigua calenta toca la massa d'aigua freda, aquí hi pot haver episodis de pluja intensa com han tingut altres, no vull dir la torrentada, però que probablement si les temperatures segueixen així, en el moment que toquin, pues hi haurà una descàrrega. Ara, les temperatures no duen punt de baixar. De fet, la previsió de demà si no vaig xerrat a 8, estem en alerta, no? Per tant, amb això que vull dir, primer, que si tenim aigua ara no vol dir que l'hem de malbaratar, això és el primer de tot. Segona, que si l'hem de tard, seguirà fent feina en política d'aigua. Ha fet feina molt d'anys, no d'aquesta lectura ni de l'anterior, perquè fa molt d'anys que hi fa feina i ha de seguir fent feina, saps? Perquè això és garantir el futur de la població d'Artà i la calada de Sant Pere, no? I tot i que, com he dit abans, han tingut un hivern bo, tenim un estiu complicat. El consum d'aigua de la calada de Sant Pere és un consum molt elevat. Amb en Rafael, que ho comentem algunes vegades, el d'Artà és elevat, però de la Colònia de Sant Pere és molt més elevat, no? A nivell, si ho compares, percentualment, no? I la capacitat de resposta que tenim a la Colònia no és la mateixa capacitat de resposta que tenim a Artà, no? I aquí ja me faig una reflexió a altres, que no perquè haguem tingut un hivern bo han d'abandonar les polítiques d'aigua. I el dia a dia, ara, com aquí tenim aquest tema, que en principi l'aigua m'ho respon, bé, no me fico molt d'altres coses, però no, necessitem fer polítiques d'aigua, necessitem fer, de fet, les obres aquestes que m'ho duen tanta molèstia, és un tema, bàsicament, també, bueno, és un tema d'aigua, volia dir-ho, saps?
0: Un poc aprofitant un poc el que dius, no sé si hi ha possibilitat, previsió o idea de possibles mesures, en aquest cas quan s'havien aplicat o quan se van aplicar algun estiu enrere, no recordo ara si era l'any passat o l'any passat l'altre, perquè ja estem pas aviat, a nivell de restriccions d'aigua en certes hores o dia o el que sigui. Hi ha un poc previsió, no se sap, ja assegurada com avança aquest juliol-agost?
1: Nosaltres, si recordeu, vam aprovar un pla de sequera. El pla de sequera va en funció dels índexs de sequera que tenim i serà qüestió de la setmana que ve, quan tots tinguem un poc més, perquè ara tenim alguns plaços que hem de complir amb altres temes com la preparació del plenari, de documentació i això, però un moment o l'altre l'haurem de seure, no? L'haurem de treure. Jo, el darrer índex de sequera que tenim d'Artà són índexs bons. Nosaltres ens marquen verd la majoria de masses. Clar, el meu problema és quan marca en groc. Saps? Perquè els indicadors que nosaltres vam agafar són els d'Artà. I el que maneja en Rafael a nivell d'indicadors són indicadors dels pous d'Artà. No? Si anem a comparar amb l'estat de sequera del govern, que ara no m'he mirat, la veritat no m'he mirat, Jo crec que deu ser groc, perquè no tenen un de groc.
0: Exacte, pràcticament la majoria de Mallorca, pràcticament, en el nostre cas és groc, que diem,
1: groc.
0: I la gran majoria de Mallorca, amb alguna excepció, però sí que és groc la gran majoria.
1: Per tant, si estem en groc a nivell d'índex de massa de Mallorca...
0: Va sortir que era la setmana passada, crec que era cosa així.
1: Sí, nosaltres hauríem d'aplicar les mesures que venen donades. Però ja dic, nosaltres ens fiem poc més de la resposta dels nostres punts, saps? I tenim una resposta de moment bona. Amb això que vull dir, anticipar mesures, crec que no és una bona zona. Ara, que hem de tenir cura de l'aigua, està clar.
0: Lògicament. Parlaves això també d'aquesta calor i de més, evidentment tocarem fusta, espero que no, però sí que també, malauradament, aquest risc d'incendis, que ja dic, repeteix que tant de bo que no, però que sí que veiem altres zones d'Espanya, per exemple, per dir així, molt globalment, i també en el cas d'algun poble d'aquí a Mallorca, que s'estan donant incendis, en aquest cas, alguns més amplis que altres. Però bueno, en el cas d'estar temps enrere, sí que patíem pràcticament any rere any, desgraciadament. Per sort, aquest darrer any la cosa no ha estat tan així, tant de bo, evidentment, continua així, però bé, suposo que també és una cosa com per dir precaució i seguim aquesta responsabilitat de tots, no?
1: Bueno,
0: el que se pugui fer, el manco.
1: No hem de cridar mal temps,
0: per això dic que
1: duim un parell d'anys bons, saps? I hem de seguir tenint un parell d'anys més bons, no? Saps? Ara, tota precaució és poca perquè s'ha vist en sols incendis que hi ha a la península, que qualsevol petit detall, una radial que està fent feina perquè té una xispa, un vidre, una espiga, saps? Pot ocasionar un desastre, sobretot perquè els nostres boscos i les nostres muntanyes estan molt seques, saps? I qualsevol cosa és complicat, no? Si afegeixes les temperatures que estem tenint, res ajuda. L'avantatge o no, que no és un avantatge perquè no s'ha de produir res, és que no hi ha molt de vent, saps? També això és un fet. Ara, el que tu dius, no? Anem a cridar mal temps, anem a ser responsables, anem a fer ser mínimes d'activitats dins la natura que suposin un risc d'incendi, i jo crec que el que ens toca a tots és cridar que ni un foc al bosc, com diuen el nostre lema de
0: Silla Balear, bàsicament. Que tant de bo sigui així, repetesc. I canviant de tema, vàrem tenir aquestes dates passades i encara tenim alguna activitat al respecte de les festes de la colònia Sant Pere i algun acte, per exemple, d'aquests que s'hi va dur tema, no sé si com a novetat, perquè sí que era la primera vegada que se feia la colònia, aquest Rain Wine Fest, ara ho dic a memòria, no sé si ho pronuncio bé, que va ser això el dissabte, devia ser de salt de setmana, si no,
1: sí,
0: normalment, però vaja, en tot cas...
1: 7-5.
0: Exacte, sí. Va ser un dels actes, però bueno, amb aquest
1: sentit... Aquest acte l'englob dins la valoració de les festes de la colònia, que haurà de fer la regidora, però jo considero que van ser unes festes bones, participades, on hi va haver molt d'actes, va fer molta calor també, saps? I diríem sense incidents, que jo tingui constància que la policia m'hagi passat, no? Si xerrant d'aquesta festa de Rainfest, perquè això va ser una oportunitat que va sortir, se va aprofitar, no vol dir que se torni a repetir, no, perquè se va aprofitar aquell moment i aquella oportunitat i perquè les coses se van ajuntar, i que se torni a repetir, pues, no sé, ara fa molt mal aventurar coses, sobretot si no ens correspon a nosaltres aquestes decisions, perquè l'any que ve pues, hi haurà un altre equip de govern que haurà de decidir damunt les festes que hi ha, no? Saps? Ara, és una activitat que genera... jo hi vaig anar, i vaig passar gust, i perquè vaig xerrar amb gent, i gent i això. Ara, també som conscients que genera un tema de mobilitat a nivell de circulació complicat, la manca d'aparcament que tenim allà, això és important, i això ho vàrem intentar arreglar i solventar el que vàrem poder, perquè se va posar un bus de aquest tip també hi va venir, saps? Jo crec que a nivell de mitjà de transport públic hi va haver resposta. Sí que és vera que en la part de les policies que van fer el darrer ens van suggerir que hi hagués una demanda o que hi hagués una oferta de taxi important allà, i això no hi va ser. Per tant, si un dia se torna a considerar que això és una activitat a desenvolupar, pues s'haurà de tenir en compte, no? Ja t'he dit que a nivell de circulació va ser un dia complicat, però també és vera que jo les dades exactes de quanta gent hi va haver no ho sé, ara estem esperant en el monitoring com ho digui l'organització, en funció de les copes que se van repartir, no? Això aquesta dada pot ser una dada més avant objectiva, no ho sé. Sí que és vera que hi va haver una quantitat de gent inusual a un espai reduït com s'acaba de Sant Pere. No? Això sí que és una obvietat, no? I això genera més renou, genera més ambient, genera més residus, està clar, i genera un malestar dins d'una part de la ciutadania que estan acostumats a tenir un altre ritme de vida. No? Jo crec que tot s'ha de sospesar, saps? Nosaltres, l'Ajuntament, ha rebut una instància on diríem una entitat ciutadana que comença a queixa de l'activitat,

0: Tomeu, quan s'ha aprovat el Rheinfest, jo sabia ja perfectament que hauria una altra resposta, no? És a dir, perquè qualsevol activitat que plantegis, hi ha una resposta a favor, una que li és igual i una en contra, no? Saps? I hem de mesurar un poquet aquestes coses, no? No m'ha sorprès la reacció d'algun col·lectiu, saps? I també he de dir que segons informes policials que jo tinc, no hi va haver, diríem, cap ensurt, no hi va haver cap incident. Sí que és vera, i l'endemà jo era allà i ho vaig veure, que s'havien deixat restes de copes per terra, i això és una cosa que a millorar. I en aquell moment se va cridar el servei de neteja i crec que hi va anar de calles, però dilluns de matí a primera hora, no? Saps? Per tant, se va fer una neteja ja al mateix moment, però els treballadors de la neteja en diumenge fan hores justes, saps què vull dir? No
1: podem tenir clar,
0: de coses no programades, saps? Per tant, tot és millorable. Sí, hi ha possibilitat que el Rheinfest hi hagi la pròxima, diríem, ha de ser Rheinfest la pròxima edició de les festes de la Colònia? No necessàriament.
1: Permetem en aquest cas, ara ha dit l'any que ve haurà de ser el pròxim equip de govern que hi hagi de tema festes, perdó com a Davi. En aquest cas no sé si Manol Adán té presa la decisió de tornar-se a presentar com a número 1 o no, sé que no la me diràs, però que el Manco sí que la té pensada o decidir el Manco. Sí, no? Entenc que la resposta en moment serà no la faré pública, jo entenc.
0: Mira,
1: que, però bueno, ho he d'intentar.
0: El que puc dir és el següent. A mi ha vingut gent que m'ha dit Manolo, m'han dit que no te presentes. I jo he dit el mateix. Jo aquesta decisió no la tenc presa. Ni la tenc presa ni la tenc meditada en la meva família, que serà la que prendem la decisió, saps? I després ho comunicaré a l'agrupació, saps? L'agrupació, perquè després que ho sabran, no? Saps? Que ells mateixos també, evidentment, això és una resposta. I la meva resposta serà antes de setembre. En el setembre, com a molt, ja comunicaré a veure la meva intenció, si optam o no. Saps? Ara, si s'aventura que en Manolo Galán no se presentarà, això no és cert, en Manolo no ha pres cap decisió, i tant pot ser que sí com pot ser que no. Això dependrà de Manuel Galán, en la Carme Barceló, en la Nuraduna Galán i en Pau Galán i en la Junai Nebulda. Aquestes persones seran les que jo tindré en compte a l'hora de prendre una decisió. No? Saps? I jo ho dic així de natural. Ara, el meu compromís és un. Jo faré feina aquí fins dia 23 de maig. No m'aposentaré a dir, mira, tot me presento o no me presento i deixaré de fer gol, no. El meu compromís és fins dia 23 de maig en la ciutadania d'Artà i la Colònia, i jo fins en el darrer moment treuré projectes, treuré iniciatives, això és pel que no, jo i el meu equip de govern. Per tant, no sé, és veure que hi ha hagut molta gent que s'ha dirigit a jo, ni un, ni dos, ni tres, diguent, Manol, què, te presento o no te presento, m'han dit que no te presento, dic, jo no prec la decisió, saps? La farem a sabre una vegada que hi ha xerri amb aquesta gent i en som meu equip de feina, evidentment. L'equip de govern, el Partit Socialista tindrà que dir, i nosaltres ara, dilluns, tenim un primer tramponet per veure molts i començar a xerrar, saps? Perquè, evidentment, això després te plega aviat. I jo crec que aquestes coses no fa falta córrer, però no els has deixat escapar, no? Saps? Sobretot perquè hi ha molta gent que ja està en campanya. Saps? Però bé, el que sí puc dir és el que he dit. Tomeu, la decisió no està presa ni per sí ni per no. Saps? Té plaça a Palma, com ja s'ha de fer la lectura passada? No. No. Saps? Ja em va tocar el darrer meeting, si tu eres, crec que sí, ja vaig dir que el meu compromís era per Artà i fins d'Artà, no? Si jo em present, es compromisirà per Artà i fins d'Artà. Jo aquí me sento a gust, tenc un equip de govern bestial, tenc un equip de feina bestial, saps? Tenc uns treballadors que em volen i que treuen coses, i tenc, diríem, i quan dic a nivell personal, també tenc uns companys que estan a la oposició que entre tots remam, i jo crec que és el més important, i jo sempre me faig meva, sempre que puc, i sé cert que avui està escoltant, una frase del cap del Partit Popular, que en Joan Sanra, que diu que d'Escoi d'Artà cap a Palma pues és una cosa, i d'Escoi d'Artà cap aquí és una altra, i jo aquesta frase l'he feta meva, la copi, la copi, la tenc Joan, saps? Per allò

0: crec que Artà té la sort de que ses, diríem, ses forces polítiques remenen en el mateix sentit, dins els aspectes
1: sí, sí, sí,
0: que poden.
1: Cadascú,
0: altra cosa és que
1: cadascú.
0: Per la galeria hi ha temes nacionals i temes que d'autonòmic, cada un dins el seu partit tingui el seu posicionament i ho defensem. Però jo he tingut ocasió de veure alguns plenaris d'alguns altres pobles i no me fan cap enveja ni una, jo, saps? Bueno. Jo, en el meu, jo no, me sent malament quan dic el meu no, perquè no és així, però sóc equip de regidors i regidores que formen la Vicent Agut, amb alguns que discreparem,
1: lògicament,
0: faltaria,
1: si no seria tot tant del mateix partit,
0: no hi faltaria, saps? Però jo crec que en les coses essencials saps? Mos en pot d'acord i mos seguirem posant d'acord perquè són coses purament lògiques, no?
1: Sí, sí, no. I gràcies per aquesta reflexió, però m'ha vengut bé i com també s'han ja presentat alguns, bé, per candidatura no, però s'han anat desvetllant noms, que diem, i un poc també m'ha vengut bé en aquest sentit. I passàvem, de, en aquest cas, he romput un poc que s'enllaç, però de festes a festes, supos que la festa de Sant Salvador, imagino que ja en parlarem en el seu moment, de moment encara supos que s'està imaginant els darrers detalls abans de treure el programa, no?
0: Bueno, demà tenim una reunió amb brigada, amb policia, amb... Quimet, brigada, policia, enginyers, juristes, per anar acte a acte i veure, intentar que tot quadri i que puguem fer tot en la major seguretat possible, no? Que moltes vegades és complicat, no? Jo sé si el que he muntat hi ha més de 50 actes programats, saps? I això regidor probablement en té algun més, saps? I demà intentarem donar-lo solució en els mitjans que tenim, no? Bé, jo crec que se planteja unes bones festes, se planteja ben igual que se coloni una comunitat de festa participada, va ser intensa, hi ha actes nous, hi ha actes que se volen consolidar, que van començar l'any passat, i jo crec que se riquesa un poc del nostre poble, no? Esperem que es tens molt bé un poquet, saps? I que siguin, que ja t'entén de donar molt bé. Però sí que és vera que hi ha dos actes que ja se perfilen, bé, tres actes que se perfilen, que són fora de festes, que són els cap de setmana, aquesta setmana es queda, no? I allà, per mi, bueno, els tres actes, vengui, una és tradicional festa que feim amb els bolivians, i se planteja a la plaça, igual que l'any passat, si no vaig errat. Després hi ha aquest concert que organitza Sobre Cultural i que nosaltres col·laborem, de Manu Guix, que pot estar molt bé, i després hi ha l'estol que començarà des de l'estació fins a Bellpuig i tornarà a fer una volta de prèquip. Jo crec que és un bon inici de festes, en què tenim festes, el regidor ja me deia, i jo era d'aquells que deia que les festes han de durar de dia primer a dia 7, i tu m'ho recordaràs moltes vegades,
1: és complicat.
0: Però la regidora, que en sap molt més que jo d'això i toca molt més d'això, diu Manol, diu de dia 1 a dia 7 només hi ha un cap de setmana moltes vegades, i la gent respon, vol fer tractes d'entre de setmana, no? Perdó, el cap de setmanes. Sí. Per tant, hem estat una mica més flexibles, sí que és vera que no fiquem qualsevol cosa, però jo també és vera, i crec que hi som d'aquells que defensarà sempre que mentre hi hagi gent que estigui de festa també hi ha gent que necessita descansar per l'endemà a fer feina, i el secret d'això, i perquè perdurin, és que tots ens sentim còmodes i que les molèsties siguin les mínimes, no? Les mínimes,
1: lògicament.
0: I aquí hem d'agrair a molta gent que té paciència, perquè no és fàcil suportar els cotxes cada dia de les taules.
1: En fi, en parlarem ja quan properes setmanes, perquè ja hi som quasi, però no vull acabar perquè a més en aquest cas han vingut les circumstàncies així i per bé, vull dir, també amb tot positiu. Ahir la selecció espanyola va aconseguir aquesta victòria que va donar el seu passi a la final d'aquest Mundial, i això vol dir que diumenge jugarà aquesta final. Encara no som en contra aquí, avui ara coneixerem que diem el rival, però sí que l'Ajuntament ha optat o està ja plantejant per posar aquesta possible pantalla gegant, possiblement en Valdesa, no?
0: Sí, però probablement el farem ben igual que quan vàrem organitzar lo del Mallorca, saps? El farem en esforç. Ara el que estem treballant és amb una cosa. Nosaltres som conscients que la pantalla que nosaltres tenim i el projector que nosaltres tenim té unes dificultats. I el problema és que el partit... Bé, no, és el problema. És que comença del 9. El dendà encara fa claror, per tant, la definició del nostre projector és poc en la pantalla, no? A les 9 i mitja probablement ja serà diferent, saps? Però bé, aquesta mitja hora que això.
1: Yeah.
0: Ara estem intentant cercar un altre model de pantalla que ens ajudi a això, però com que no som els únics municipis que ens hi hem posat amb això, ara, potser aquest tipus de pantalla serà un poc recercada. Les ordres estan donades, intentarem aconseguir aquest tipus de pantalla. Si no, començarem a donar un sol tipus de pantalla que tenim i acabarem la festa així com toca, i esperem bufar-ho entre tots i que m'ho donem una alegria.
1: Això, idò, i per tant, en certa manera suposo que ja se donen detalls concrets, però en tot cas ja tothom qui vulgui tindrà aquesta oportunitat de gaudir conjuntament, diguem-li així.
0: I avui estic a l'espera d'una cridada perquè m'ho de concretar, demà no trobarem la publicació, saps? I si és passar una veladeta agradable i si m'ho acompanyava un poquet d'oratge ja m'ho aniria bé, saps? I si no, pues, cada un que dugui el ventall i en la gelareta i fem un poquet de festa. Mira, Tomeu, se m'ha oblidat dir una cosa.
1: No,
0: avui hem tingut una reunió, diríem, amb una de les coses que per nosaltres és important i ha estat important, i dic per nosaltres, dic tots els regidors del consistori. Un dels problemes grossos que tenim a Sacalana i Sant Pere és el tema d'enllumenat públic. Avui hem tingut una reunió amb l'empresa que ha guanyat el concurs de l'ECNOR de canviar pràcticament el 80% de il·luminària de Sacalana i Sant Pere. I dic el 80% perquè no se canvia exactament tota, perquè hi ha una part, i ara explicaré per què no se canvia tota, perquè el que fèiem és canviar pràcticament l'il·luminària de pràcticament de tot Montferruig i de la majoria part de Sacalana, que és casc antic, vale? Perquè m'ho entenguem, no? Saps? Això dic que ve com a conseqüència d'una subvenció d'un crèdit cero que dona el Ministeri d'Energia, saps? Del govern d'Espanya diferent, i nosaltres el que farem és un crèdit a 10 anys a pagar una mota d'aquest crèdit, no? Quan nosaltres vàrem plantejar el projecte, inicialment eren uns 800 i algo mil euros, i eren, bueno, el projecte total era un 900 i algo, la primera versió. Clar, quan tu mires les partides pressupostàries que tens i la capacitat d'amortització que tens, van haver de reduir un poc, no? I m'ho va quedar un projecte, ja he dit números redons,
1: sí,
0: de 800.000. El crèdit que nosaltres havíem de preparar eren d'aquests 800.000, que ara probablement el formalitzarem aviat perquè s'hi ha de començar. Què passa? Que quan tu has licitat el projecte, en vez de sortir-te la broma, bé, la broma, el projecte per 800, m'ho va sortir per 600 i algo. Hi ha un estalvi de 100 i algo, 1.000 euros aquest, no? Clar, amb un tema de luminàries ja mos va passant les luminàries de Sant Salvador. Les baixes solen ser molt importants. I per què te dic això? Perquè si arribam a saber que això passa, que no mai, te pot passar a l'inversa, que ningú se presenti, aquest trofet de la colònia de dalt també el que s'han fet, perquè mos hi hagués cabut. Ara no hi som atents. Vale. Quin és el cross que no queda? I ara per carrers, no, el carrer Minyones, el primer i el segon carrer. No entren, perquè són les luminàries més noves que hi havia també, saps? No és que diguin no, les luminàries ja eren les més noves que teníem, per tant, ja. Vale, això què suposa? Suposa que probablement ara s'estan fent els documents, jo vaig firmar el contracte, crec que ahir els puc dir, tenim un mes per firmar l'acte de recepció, saps? I si idea és la següent, si idea és que les obres comencin en el mes d'octubre, i com a, perquè no hi ha pràcticament obra civil, és a dir, raça només n'hi ha una. Una, sí, perdoneu, n'hi ha dues de petites i això, però el detall del projecte ja ho direm, en tot cas anirem a la colònia i explicar-ho. Però com que s'ha de començar l'octubre per el tema de temes, el que han decidit és que comencin per Montferruig en tema de substitució d'il·luminàries, perquè la raça que s'ha de fer és en el carrer Major, d'entrada. Per tant, tot i que l'octubre ja ha baixat molt, però com tanmateix sempre ha dit, nosaltres hem d'estar aquí 6-9 mesos, per tant, i 9 mesos, per tant, molt desigual començar d'un costat a l'altre, molt desigual. Per tant, aquí hem decidit començar amb Montferruig, que és una substitució d'il·luminàries, i després anirem allà a la que sempre és més complicada. Vale. Què mos passarà? Mos passarà que probablement a alguns carrers, i damunt es plana sobre perfectament, a algun carrer de tramos hi ha dues faroles i a algun carrer hi ha quatre faroles. Nosaltres haurem d'ajustar els temes d'aquests i haurem de xerrar amb alguns veïnats que mos haurien de deixar permís, o m'haurien de donar permís per poder una farola a la seva façana. Saps? Perquè va tot en barri. Perquè va tot en barri. Perquè por el lot per soterrani era molt de problema. A part d'encarir moltíssim sobre.
1: Yeah.
0: Era una cosa que nosaltres ara per ara no podíem abarcar, però el compromís era que tinguessin llum. Diríem, soterraró, tot i que el seu és fer-ho quan ho fa, sempre som atents perquè es lleva el cable d'ari i baixar-ho per baix. Bueno, si tu tens el punt de llum clar, saps? Però sí que és vera que la Caloni mos demanava que fos soterrat, però encaria moltíssim a sobre, saps? I a través d'un crèdit poder complicar, perquè això suposa endeutar l'Ajuntament i fins ara no l'hem endeutat. I aquest endeutament que durem, és un endeutament que a nivell de partida propostària no suposa massa cosa, saps? No suposa massa cosa. Per tant, jo això sí que ho vull dir, perquè però en altre octubre o setembre, antes de començar, farem una reunió a la Colònia per explicar un poquet el detall de com anirà. Ja avançam que s'ha hagut de triar una luminària, a gent li agradarà i gent que no, això, no ho sé,
1: per fer un
0: procés de partició de ciutat a partir de la luminària, vol que digui també, saps? No sé, saps? Però van decidir que com que també els projectes mos venen i has de decidir en aquell moment, van decidir, escolta, el tipus de luminària. Ara, el que sí també hi ficam és que el que no volem és que sigui una luminària amb una molt potent de llum. La Caloni mereix una cosa més sossegada, no tanta llum, tanta intensitat de llum, perquè creiem que això. I bé, la notícia és que avui ha hagut la reunió, el contracte està firmat i l'acte de recepció se farà dins un mes i un poquet, a fi de començar les obres dia 1 d'octubre.
1: Perfecte, idò, i dit això, i moltes gràcies per afegir també aquest tema. Supos que res, la setmana que ve més i això, i moltes gràcies Manolo Galán Valdertà per estar aquí en els nostres estudis i fins a propera.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Canlı kol. İtu.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I continuem aquí en aquest vespre a Radio Hortà. Són les 18 i 48 minuts d'avui dia 15 de juliol de 2026. Seguim, com dic, aquí en directe, després d'haver escoltat el bal de Manol Adán en aquest Ajuntament d'Informa, que avui ha estat aquí de manera presencial, cosa que li agraeix moltíssim. Si bé per ara que hi havia aire condicionat també va bé i tot s'ha de dir, però bueno, massa bé. I res, i que com sempre ha respost totes les qüestions que li hem plantejat, i que cosa que agraïm, com dic, perquè bé, mai, des que jo som aquí a Radio Hortà, mai ningú ha declinat cap resposta al respecte de a nivell de política, me refresc, com a balda, baldesa, regió, regidora, de tots els que han anat passant per Radio Hortà en els meus 11 anys. No sé, en els anys d'en Vidigos, evidentment, no ho escoltava, no ho podia escoltar cada dia, malauradament, però bueno, en aquest cas part del que puc parlar, i per tant també gràcies, com dic, que tots els regidors que en tots aquests diversos anys han passat per aquí, regidors, baldes, baldes, regidores, etc., sempre han estat a disposició, i per tant crec que s'ha de dir, perquè avui en dia, malauradament, la política no tan municipal, sobretot sobre municipal, té les seves coses, i a vegades se declinen fer o contestar certes preguntes. Aquí he dit que sempre mai ningú m'ha dit això no. Per tant, crec que també és digne de dir-ho. Res, continuem en aquest cas, com ja, bueno, he mig dit en certa manera també una de les qüestions que han acabat però no han acabat, tampoc jo sí però no, m'ho perdonareu, sempre, clar, fins que no acabem aquests dies, que ja queda poquet, mai sé com dir-ho amb aquest apartat, de l'apartat, entre com t'has dit així, que se titula així altres activitats de les festes de Sant Pere 2026, recordant que les festes pròpiament van anar del 26 de juny al 5 de juliol, però sí que després estan dia 6, 7, 8, 15, 17 i 19, hi han hagut, hi haurà, que diem, aquests diversos actes també complementaris, no m'agrada dir-ho així, però és que, com dic, em fa difícil trobar la paraula o paraules, en aquest cas, que també estan inclosos dins del programa oficial de festes, tot i que ja dins, o millor dit, ja fora, que diem, de les dates oficialment com a festes. Recordem que dia 6 hi va haver el 16 torneig de voler platja infantil 3x3, també la trobada de bany en línia, després l'endemà dia 7 el torneig de futbol, i llavors ara estem immersos, de fet avui tenim una nova cita, tant el passat dia 8 com avui dia 15, com passat demà dia 7, hi ha, com ja vos van comentar també, el torneig de voler platja nocturn 2x2, en aquest cas en la seva 22a edició. Com ja van comentar, el passat dia 8 de juliol hi va haver el 2x2 femení, avui dia 15 de juliol a les 21 hores hi ha el 2x2 masculí, ja vos ho van dir que s'havíeu d'apuntar fins a 3 dies abans de la prova, per tant pel d'avui ja no hi sou atents, però i tampoc ara pensava, tampoc ja no, pel de dia de 7, perquè ja no serien 3 dies. En tot cas vos ho van dir en el seu moment, i per tant qui va voler entenc, i està el programa de dates, per tant entenc que qui volia va tenir temps més que suficient. Però sí que si no vos heu apuntat, evidentment si vos heu apuntat sé que hi anireu, però si no vos heu apuntat vos convidam a anar-hi, en aquest cas la platgeta de la Colònia de Sant Pere, a veure i gaudir, també permetem-ho dir així, d'aquest

aquestes propostes, no només aquestes, sinó la del torneig de voleibol infantil 3x3 que parlàvem abans, o totes i tantes altres coses que dins festes i fora de festes també organitzen, per tant, molt bona feina i enhorabona. I res, com ja he dit, les inscripcions en aquest cas ja no hi sou atents, però sí que com a públic els convidem avui, dia 15, per exemple, a gaudir d'aquest 2x2 masculí a les 21 hores a la platgeta de la Calani. I llavors, ja dia 17, passat demà, en el cas del 2x2 ja mixta entre femení i masculí. I després tancarà ja si del tot aquell llistat emmarcat dins del programa oficial el proper dia 19 a les 19 hores la 22a travessa costa de la Colònia de Sant Pere de natació. Inscripcions en aquest cas el mateix dia a la platgeta a les 17:30, és a dir, una hora i mitja abans, amb preu de 5 euros que inclou assegurança i gorra de natació. Organitza el Club Aigua Esport Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

També dissabte, dia de 7, com ja sabeu, tenim el Centre del Patrimoni Maria Tuset a les 21 hores a la plaça de Saigo. I el dia 18 de juliol, a les 21:30 a Navaldesa, tenim Geometrical Sardin, Sardiner, diu, és un power trio mallorquí, que tot i encaixar dins les etiquetes de fusió progressiu, aconsegueixen una sonoritat decididament imaginativa i singular. A cavall entre els processos compositius del jazz i del rock, es troben presentant el seu segon treball, Last Flight Before Extinction, ja sabeu com és anglès regular, perdó, 2025, que ens convida a reflexionar sobre la fragilitat de l'existència. Serà dissabte, dia 18 de juliol, a les 21:30, a Navaldesa. En el cas de Marina Tuset, que hem parlat abans, que serà divendres, dia de 7, passat demà, és cantant, compositora i productora nascuda a Sant Vicenç dels Horts, a Barcelona. Graduada en beca per Berklee College of Music de Boston l'any 2017, ha desenvolupat una proposta artística pròpia que fusiona la cançó d'autor, el jazz, les músiques d'arrel i la tecnologia aplicada a la creació i la interpretació en directe. Ha actuat en escenaris emblemàtics com el Palau de la Música Catalana, el Jamboree i el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. I ha realitzat gires per Espanya, Colòmbia, Brasil i els Estats Units, tant en format solista com en banda. Al llarg de la seva trajectòria ha col·laborat amb artistes internacionals destacats com Vicente García, Cyril Aimé, Érico Moreira, Chabuco i Maré, entre d'altres. Tots dos àlbums publicats i la seva feina ha rebut reconeixement internacional. L'any 2023, el seu primer disc, Canto a la Imaginación, produït juntament amb Érico Moreira, va obtenir un Latin Grammy. Perdó, ara m'he equivocat. En aquesta ocasió estarà acompanyada per la reconeguda guitarrista, perdó, sevillana, Mar Sánchez, en qui interpretarà una selecció de cançons dels seus dos treballs discogràfics, incloent-hi temes del seu primer àlbum i d'Alineada con la Luna. Un concert íntim i proper on la complicitat entre veu i guitarra dona vida a un repertori ple d'emoció, ritme i improvisació. Serà aquest divendres, dia de 7, a les 21:30, a la plaça de Saigo.

I res, anem enfilant en rata final, perquè són les 7 i 8 minuts del capvespre. Tenim ara mateix temperatures, segons wonderground.com, l'estació de l'Ajuntament d'Artà, tenim 32,7 graus centígraus. Repeteix 32,7, segons l'estació de l'Ajuntament aquí a Artà, tot i que diu sensació tèrmica de 41,8 graus centígraus. Per tant, aquest pràcticament, aquí sí que marquen decimals la sensació tèrmica, pràcticament sensació de 42 graus, o sigui, quasi un, bueno, en aquest cas, uns 9 graus més de sensació tèrmica que la temperatura real, diguem-li així, d'aquesta manera. En el cas de Balears Meteo, per allò de comparar i que cadascú se quedi un poc amb les xifres que consideri, Balears Meteo Molinleu marca ara actualitzat 32,8 graus centígraus de temperatura i sensació tèrmica de 45 graus. Per tant, en aquest cas, això, aquesta poca diferència, de l'Ajuntament 32,7, Molinleu 32,8, en quant a sensació tèrmica, l'Ajuntament 41,8, la de Molí d'Enleu 45, uns 3 graus més de sensació. En quant a temperatura mínima, la d'avui, Balears Meteo, 21,7 graus centígraus, a les 6 i 39, la màxima 36,3 a les 16 i 21 minuts, és a dir, redondejant temperatures, segons Balears Meteo, Artà, entre 22 i 36 graus pel que fa al dia d'avui. Segons la de l'Ajuntament d'Artà, la temperatura mínima d'avui ha estat de 24,3 i la màxima 34,7, amb una mitjana de 29,2. En aquest cas, si comparam la més baixa, la temperatura mínima, la d'estació de l'Ajuntament 24,3, la de Molinleu 21,7, un poc més baixa la de Molinleu, en aquest cas seria 22, serien un 2, 2,6, si no em falla la resta mental, 2,6 graus més baixa la de Molinleu de mínima, i pel que fa a la màxima, la de l'Ajuntament 34,7 i la de Balears Meteo 36,3. Per tant, en aquest cas, més alta, en torna, serien, no arriba a 2 graus, seria 1,6 o cosa així. Per tant, diríem que l'estació de Molinleu té més amplitud de temperatures que s'ha quedat, que diguem, al manco de moment, amb aquest enregistrament de més ampli temperatures que la de l'Ajuntament d'Artà. L'Ajuntament d'Artà entre 24 i 34 graus, la de Balears Meteo Molinleu entre 22 i 36 graus. Pel que fa al vent, Balears Meteo en calma, màxima ràfega d'avui fins ara 30,6 a les 10 i 42, màxima ràfega mensual continua a les 57,9 km per hora. Humitat al 74%, la roada al punt del 27,5 graus, baròmetre 1016,1 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex d'ultraviolat 10,4 en l'escala molt alt. Per demà 9,9, baixa en aquest cas bastant com veiem, però tot així continua dins molt alt. Pluja ja sabeu que 0, continua amb els mateixos registres que fins ara. El Manac sortirà del sol a les 6 i 31, posta del sol a les 21:13, sortirà la lluna a les 7:28, posta la lluna a les 22:19. Tenim lluna creixent, un 2% il·luminada. Bueno.

En quant al pronòstic de meteorològic, passam ara a l'AMET, com els queda d'avui dimecres dia 15, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Pel que fa demà dijous dia 16, majoritàriament, perdó, cel descobert, a excepció del darrer tram del dia amb possible boirina. Així tot, 0% de possibilitat de pluja en tot el dia. Però bé, ja he dit, cel descobert tot el dia, a excepció de les darreres hores, amb possible boirina. De temperatura demà possibles entre els 22 i els 36 graus. El vent podria anar variant, començant de l'est en 10, de matí sud-est en 15, cap vespre tornant a l'est en 10 i darreres hores girant de sud en 10. Pel que fa a divendres, dia de 7, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatura 22-35, que seria baixada d'un grau de mínima. Per cert, no ho he dit, per demà possibilitat de sensació tèrmica màxima de 41 graus, segons l'AMET. Tanc parèntesis, torna divendres. Temperatures per divendres 22-35, per tant baixada d'un grau de màxima respecte al dia anterior, és a dir, dijous. Pel que fa al vent, divendres, primera meitat de nord amb 25, amb ràfegues màximes de 35, que seria el dia que podria bufar un poc més, però ja veiem que no són xifres pràcticament sense massa importància, i segona meitat del divendres de nord est entorn a 10. Aquí ja sí que se suavitza. Si és que és possible emprar aquesta paraula en aquest context. Pel que fa a dissabte, dia 18, possibilitat de cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 23-35, és a dir, pujada d'un grau de mínima. El vent començaria de l'est en 15 i acabaria el dia de nord-est en 10. Passam a diumenge, dia 19, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatura 22-35, baixada d'un grau de mínima, manteniment de màxima. Vent de l'est entorn a 15 km per hora. Pel que fa a dilluns, dia 20, cel poc anul·lat, 5% de possibilitat de pluja, percentatge molt baix, temperatura 22-35, pujada d'un grau de màxima, vent de sud-est, perdoneu, entorn a 15 km per hora. I pel que fa a dimarts, dia 21, cel descobert, perdó, cel poc anul·lat, perdona, no sé per què he dit descobert, sí, ho veia clarament, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 23-37, ja crec que és aquesta calor ja, perdó, temperatures dimarts 23-37, per tant pujada d'un grau tant de mínima com de màxima, vent de nord-est entorn a 10 km per hora, he de dir que sí que m'arriba un poquet l'aire fresquet, però tampoc no fa calor, oi? Per tant, però bueno, massa bé, dins la sala de convidats sí que s'està perfecta, però aquí a través del ventilador que t'hem posat alguna cosa m'arriba, però bé, en fi, perdó. Dit d'una altra manera, 0% de possibilitat de pluja en tots els dies, en manco fins a dimarts, a excepció de dilluns, un lleuger 5%. Temperatures, si ens quedem només en la mínima, tenim que oscil·len entre els 22 i els 23 graus. Els 22, per exemple, de dijous, bé, demà dijous, però vaja, dijous, divendres, i diumenge i dilluns, la majoria de dies, els 23, o sigui, mínima un poc més alta, per dissabte i per dimarts. Pel que fa, per altra banda, la màxima se mou en els registres entre els 35 i els 37 graus. Va, per exemple, els 35 divendres, 17 diumenge, 36 per dijous i per dilluns i 37 per dimarts. És a dir, a nivell cronològic, veiem com se mantén els 22 de mínima per demà dijous i divendres, puja els 23 per dissabte, baixa els 22 per diumenge, manté els 22 per dilluns i torna a pujar els 23 per dimarts. En quant a mínima, en quant a màxima, serien els 36 de demà, que ja hauríem baixat, si més no, respecte al dia d'avui, però bueno, ja n'hi ha també. Seguiria baixant per divendres els 35, mantindria els 35 fins a diumenge, és a dir, manteniment de temperatures pràcticament tot el cap de setmana, i pujaria després, possiblement, l'inici de la setmana que ve. Passaria els 35 diumenge, que ja ve d'abans, però vaja. 35 diumenge, 36 per dilluns i 37 per dimarts, per tant veiem aquesta escalada, a principi de la setmana vinent. I a nivell de vent, allà on, si haguéssim de destacar alguna cosa, seria primera meitat de divendres, de nord a 25, amb ràfegues màximes de 35, si haguéssim de destacar alguna cosa, repetesc.

0: Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen.
1: I bé, així que acabem aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Delta. Són les de 9 i de 9 minuts, així que, mira, bona hora per acabar. Faria la curiositat, res més. I res, si tot va bé, tornem demà més coses en aquesta sintonia de Ràdio Delta Municipal. Sense punt nou a través de www.radiodelta.cat. També recordeu que demà dijous de matí repetim el programa dels dissabtes a la ràdio, així que si no el vau poder escoltar, o si el vau poder escoltar i el voleu tenir escoltat, demà de matí teniu l'oportunitat a les 9:30. I per la meva part, quan dic que el capvespre torn, ja veurem l'hora exacta, mai vull dir perquè sempre mai sap en el darrer moment, però bueno, i ja veurem quina actualitat mos du el dia de demà. Així que, de moment, vos despedes, com és habitual, i així m'ho sent, i així ho vull, i així ho desig, que tingueu molta salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Yeah.

Un placer estar aquí con ustedes.

massa d'anys d'estar-hi. Malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé.

tres llits i xemeneia, un tren amb molta gent que en vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella i ara que la tinc bé no el puc sentir. Colors indefinibles d'aquells barris

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Yo me río, tío, es que no lo puedo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.